0: posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión. Porque rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
0: Molt fort, eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, eh?
0: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
0: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
0: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de televisión española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederic, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre
1: sí.
0: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu... Veure... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
0: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar
1: sí.
0: amb aquest programa d'Amigos del Martes perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Borguer.
1: Sí.
0: I estava allà als passillos, per allà passejar, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una coraza de...
1: Sí.
0: d'aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
0: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós, no? Per
0: una
1: què?
0: Palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
0: És perquè que la... no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
0: Era com molt petita.
1: És que sí?
0: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
0: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
1: sí. perquè
0: entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
0: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
0: Amb un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos ara mateix.
0: No va voler que la maquillés ningú. Ningú.
1: Que curiós.
0: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
1: Déu-n'hi-do.
0: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Borré. Jo anava a assajar a casa del Frank Johan,
1: sí.
0: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí. Home...
0: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
0: Però en aquell moment... El 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
0: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia, bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
0: Lluís Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau, també. Veus?
0: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
0: que
1: ostres.
0: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals aleshores.
1: Molts, eh?
0: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan una mica maltractats, els musicals, eh?
0: Vas veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
0: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
0: Jo pensava que guanyaria el
1: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, eh? Sí, sí.
0: Jo pensava que guanyaria ell.
1: Era el Julien... El Julien tenia una cosa especial, o sigui, era algo més, o sigui, tenia algo més que un cantant, o sigui, tenia personalitat. És un cantant
0: amb
1: molta força, personalitat, i, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma...
0: Molt.
1: I a més, et diré...
0: Té ganxo.
1: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots.

0: tant.
1: Però no ho sabrem mai.
0: No ho sabrem, mira.
1: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
0: Exacte, mira.
1: No sabem mai res.
0: Al Julien hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que mira, té molt de rotllo, eh?
1: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
0: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
1: Oi.
0: Que sí?
1: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
0: Demanen molt, això és veritat.
1: Demanen molt.
0: Sí, sí.
1: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarí, tampoc.
0: No.
1: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
0: no, oi? Que va... No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
1: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
0: Què diu?
1: Retornant al passat.
0: A veure.
1: Dice, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
0: sí,
1: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
0: Déu-n'hi-do.
1: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
0: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, eh? A molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Eh? Imagina't, i en aquella època.
1: Escala NBC, un programa que nace en el verano del 61.
0: Fixa't, eh? Assumpte.
1: El 61.
0: Re, fa dos dies.
1: Desborda los límites.
0: Mare meva, assumpte.
1: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
0: No hi havia res. Assumpte. Déu-n'hi-do, eh? Res. Com ha canviat, ha canviat tot? Mare
1: com ha canviat
0: meu.
1: Tot? Déu meu.
0: Ai, sí, assumpte. Doncs bé...
1: Com ha canviat, però molt, eh?
0: Avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat d'aquests programes musicals,
1: que,
0: eh?
1: Si parlem de records...
0: Home...
1: Hi ha moltíssim record aquí.
0: Grans records, Assumpta.
1: Records que quasi érem tan petits tots.
0: Ai, sí.
1: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
0: Sí.
1: Que semblava jo que... I és una nena.
0: Ja la posarem. La Pilar
1: és
0: Miró,
1: nena,
0: eh?
1: És una nena. Perquè hauria tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que... Té una cara de nena.
0: Fixa't.
1: Sí, mare meva.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha plogut.
1: Sí, sí.
0: Doncs...
1: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
0: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
1: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
0: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
1: Perquè sí, trobo que és adient, avui és...
0: Clar, parlem de records, eh? Aquests records...
1: Però molts records,
0: Que ens ha portat l'Assumpta Vitòria, eh?
1: Mare meva.
0: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
1: gràcies,
0: que ens portes.
1: Perquè, mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
0: Val la pena recordar.
1: Dóna gust de parlar.
0: I val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies, com sempre, per ser-hi.
1: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
3: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
2: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
4: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
2: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
5: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
6: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
1: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
4: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
5: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Marta Giné Jané és llicenciada i doctora en filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
0: El Calaix, amb Mònica Socies.
7: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Giné, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia,
8: aquesta
7: vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta, entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
8: Gràcies, Mònica, sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això,

0: Però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
1: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
0: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80, que era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això doncs, persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia, en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
1: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
0: Sí, sí.
1: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils, no?
0: Sí.
1: Cada protagonista té un perfil, són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada, no us podeu explicar, ho heu de llegir, però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I
0: sí.
1: N'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
0: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual hi he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, sóc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària

0: Les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles, eh? En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal, eh?
1: Realment, Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
0: Sí,
1: professors, alumnes, sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
0: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
1: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
0: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
1: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure. No? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàssia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber nedar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
0: Ho he intentat, eh? He intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses i és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
1: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí al darrere hi ha la passió. I sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de boníssimes.
0: Sí.
1: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retolador, amb una cartolina, i la vaig penjar, més dic, mira, m'encanta.
0: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada, amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
1: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla, que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
0: El Josep Pla, per mi és extraordinari, eh? Per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu, ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
1: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
0: Exacte, seria això, eh? Seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però... Fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
1: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, un gran bagatge, i a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
0: Sí, sí.
1: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Talent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós, s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. Aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Ve la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i us sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el museu de l'exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant És una història, de fet, amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny. Si es posin els nostres veïns, no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva, sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I, per exemple, l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó és d'Egipte. Ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu. No us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també, eh?
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcters és una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
2: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
2: Sí. Clar, aquí jo tenia...
1: Pobra Berta.
2: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir... sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era si ell és monjo de Montserrat no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo o com s'acaba la cosa.
2: Si és gallo gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents, ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
2: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert, una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat... No juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no?, tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer, i a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
2: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
2: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, el Germandat de l'Àngel Caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant, o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Resanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
2: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
2: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
2: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
2: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
1: Veus?
2: Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
2: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar
2: tu.
1: Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
2: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
2: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni, aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt,
2: sí,
1: és el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
2: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, al mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiós es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i, en canvi, l'altre ho veus sovint, no? I, per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
2: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
2: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés. Jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, sinó dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen, per cert, bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
2: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la. Eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
2: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però... un mal menor per un bé major, els sacrificis.
2: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
2: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre, de, a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, en Jaume, és molt diplomàtic, perquè jo pensava, si explico masses coses, desvetllarem tot.
2: Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
2: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar. I per tant, he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
2: El faria ara mateix, uns quants, tinc una llista de temes.
1: Llista de motius, i faries un pacte amb el diable?
2: I a mi em sorprèn, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: això sí,
2: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
2: Bueno...
1: Oida, eh?
2: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
2: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
2: Home, som molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li, és a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que, feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, i pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer, no sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
2: Si m'ofereixen un viatge interessant, faig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
2: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'Espasa del Rei, vosaltres decidirem.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Els diumenges, a Ràdio Rubí, sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
2: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
3: Ai, no tinc regalito.
2: Oh!
3: Catxis.
2: D'on t'ha vingut aquest tema? A veure, perquè clar, a veure, la Roser fa joies, eh? Que
3: sí,
2: ho sapigueu, eh?
3: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
2: És veritat? Home.
3: Clar, jo dic, com pot ser això?
2: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
3: No, doncs vinga, nens, parlem de nens. I tot va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
2: Et van sortir nens del calaix?
3: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
2: I els hi posa?
3: Sí.
2: Ah, que xulo. Jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre sí. I els tinc tots allà posadets.
3: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així pel
2: mig. No, sóc tan ordenada jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està, agafo el que m'agrada. I m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els això... collarets sí, aquestes coses sí, els has de separar, però els anells no.
3: Però si els tens tot així barrejats, es poden ratllar si tenen pedres o així també.
2: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
3: Bueno, doncs mira, potser...
2: El de la iaia sí que el guardo en sagrat, veus? Això sí que tens raó.
3: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar
2: ells. Una mà d'aquestes, m'ha agradat.
3: Doncs va, comencem pel principi, sí? De on va venir això?
2: Som-hi.
3: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
2: Des de fa molt, és que t'ha tot inventat.
3: Jo, clar, quan estic posant això penso, per què ho poso si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no,
2: mm-hmm.
3: Que també tot comença per allà.
2: Aquests en sabien molt, eh?
3: En sabien molt, aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com amulets de protecció. Això ja ho has sentit,
2: sí.
3: A dir, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí. En aquí.
2: Uh-huh.
3: Aquí.
2: El dit...
3: Qui?
2: Aquest.
3: L'estàs veient? El que t'escolta no...
2: El d'entre t'engego a fang i el petit, el
3: sí,
2: aquest.
3: La gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anular esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
2: Per què?
3: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
2: Ah!
3: I aquest dit és el que connecta, mira, veus el recorregut aquí, fins aquí. I per això deien que...
2: No et veuen, vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
3: Sí, és veritat, és que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
2: Exacte.
3: Doncs sí, doncs aquest era la vena amoris, i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però, i aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se segueix posant...
2: Esposa, mai sé quin és el de compromís i el de casat i sé que depèn del lloc que vagis canvia també.
3: A Catalunya ho tenim diferent. O sigui, nosaltres a Catalunya ho fem anar a l'esquerra.
2: El de casat o el de promès?
3: El de casat.
2: Val.
3: Bé, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
2: Veus com tothom té dubtes?
3: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya, sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
2: Ah.
3: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de casat fora de Catalunya va a la dreta.
2: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
3: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, vale, sí, està
2: casat. Promès, casat o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
3: Sí. Però escolta'm, que això de que aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
2: Ah, no?
3: No.
2: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
3: Sí, jo també. Però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que tots els dits tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
2: És energètica, va per dintre.
3: Sí, però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, i per això ho fem així.
2: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
3: Sí, va. Ara entendem els romans.
2: Vinga, avancem una mica.
3: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja, la part aquesta romàntica, van dir, sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials, o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. No has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten,
2: sí,
3: com un gravat.
2: Sí, que ho feia, això és de les pel·lícules, i clac,
3: ja està. Marcaven allà, no?
2: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
3: això,
2: exemple.
3: Sí, sí. Doncs pensaves en ella amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
2: Sabies
3: les coses, no?
2: Sabies de quina casa venia.
3: Sí, sí, sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
2: Sí. Com hem canviat, eh?
3: Sí, sí.
2: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té el seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
3: Ja tens raó, sí. I, bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però, clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquest segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven anells d'or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
2: I el bronze no es feia servir, aquella
3: I
2: època.
3: El bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
2: Ni una cosa ni l'altra.
3: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí, a veure què, això què passarà, no? I tu què, Cristina, algun cop has dit allò de i l'anillo pa cuando?
2: Ai.
3: O t'ho han dit?
2: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
3: No, i l'anillo pa cuando? No. La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet, sí, moltes vegades, eh?
2: I va fer que ens la preguntem molt perquè l'hem cantada molt, aquesta cançó, vinga.
3: Sí, sí, el que es queda.
4: Me tratas como una princesa y me das lo que pido.

0: el anillo pa' cuando.
1: Doncs bé, una revolució. Quan va sortir? Perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema, això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ella n'ha rebut molts, d'anells, de promesa i de casat. Vull dir, tampoc es pot queixar, t'han de demanar anells, eh?
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to. Hi ha anells de dol, que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres, amb ònix, obsidiana, i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies que estava de dol per a alguna persona superpropera, com una parella
2: familiar,
1: no?
2: I es va fer popular i era doncs un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata. Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells... Tenien diferents tipus d'anells els pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada? Doncs...
1: El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu així, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Ah, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però sàpigues que contra la tribu tal, si m'arrobes el meu tresor,
2: clar,
1: no?
2: Clar, tu imagina't, entres en una cova i vas allà que, i dius, ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí, perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no?, tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i, clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era. I, clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobes un del teu grup, deies, hola, què tal?, però com trobessis un altre grup ja podies fugir.
0: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits.
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no? Això s'ha de fer. Després tenim, tenim el senyor dels anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic, que aquest simbolitza el poder... Ho fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: Queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Llavors de dir, què faig, me'l poso o no me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, d'aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona, doncs que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata. No? I anaven enganxats, i llavors tenien diferents formes, clar, tu podies anar menjant...
1: Llepant el dit?
2: Sí, podies anar llepant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella, jo en vaig tenir un, i la veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida, més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest sí.
2: Doncs suposo que va ser una mica l'inspiració, eh?
1: Però aquest era per llepar directe, eh? No
2: aquest era per
1: res,
2: llepar directe, sí, i a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina, suposo, no sé si els segueixen fent, però bueno, jo et parlo de fa anys que jo els vaig veure, i també tenen un altre molt i molt xulo que té forma de pastisset a sobre l'anell.
1: Sí.
2: Hi ha un pastisset que es posa una espelma petita.
1: Ai, d'aniversari.
2: És d'aniversari per poder bufar l'espelma.
1: Sí. Bufa'm el dit, no?
2: Clar, no? Que xulo, què?
1: Home, està bé. Ah, és que l'originalitat, aquest pensament lateral, sempre que ens fa créixer les idees, eh?
2: Sí, sí, vull dir que no... Hi ha mil coses per fer. Diuen, tot està inventat. Sí, però es poden fer més coses encara. Amb el que està inventat, donar-li la volta. O sigui que aquest és perfectíssim per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat. A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
2: Anem a parlar d'anells de compromís. Però vols un d'aquests, també?
1: Bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
2: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
2: jo no
1: sí.
2: No sé quin
1: no sé
2: vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
2: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: home, bueno. Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te, oh, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agradi i fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. Després no cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
2: Sí,
1: estaria bé.
2: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah.
2: Aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta la ràdio, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar de moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants. N'has vist aquest? Bueno, aquest corria. Jo un dia vaig anar a un mercat i hi havia una parada i, lògicament, eren còpies.
1: Òbviament,
2: però eren de, com de joguina. Però n'estava ple. I vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
2: No. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara. I això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Te sona
1: sí,
2: com
1: no?
2: És algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
2: Sí, no? Que dius, sempre han regalat una anella amb un diamant,
1: sí.
2: No? Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
2: No.
1: I d'on va sortir?
2: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
2: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
2: Doncs no és cap tradició antiga. Això va sorgir l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè, clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
2: I als anys 30, menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant. Menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
2: Sí. I llavors van pensar... que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes, doncs, poguessin pujar. Però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting, de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
2: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
2: Clar.
1: I tant.
2: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos...
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant necessito un diamant.
2: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
2: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood, perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui que es regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, que va arribar a tot el món i va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això. Escolta'm, si vols un compromís amb mi, ha de ser un anell amb diamant, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era almenys...
1: Menys del 10%.
2: Doncs es va convertir en més del 80% les ventes. Com ho veus?
1: Pues que el que venia de mans es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
2: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
2: Tot una gran idea. I d'una bona campanya de màrqueting, eh? Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'n va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més, aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
2: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant. Aquí, ja un cop van aconseguir regalar un diamant com a anell de compromís, no?, la base d'or amb el solitari, que es diu, llavors ja van començar a pujar dient que, clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no?, s'ha de diferenciar.
2: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar algo diferencial, i era, per la noia era que si... Mira tu el pensament d'aquella època, si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu, doncs, t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
2: sí,
1: no? Una
2: mica al final acabem amb això, Cristina. Sí. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre tu i jo.

0: Perquè tu creus que el Norte li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya,
0: No n'ha rebut el que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, ai, no te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Ai, ui, però que l'hauria de guardar molt bé, eh? Si em regales la mà per posar-los, sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé,
0: Sí,
1: també brilla, ja està.
0: Qui no pot perdre el lloc que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta, mà, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa?
0: Està nerviós.
1: O tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor?
1: Sí,
0: sento molt, estic aquí jo amb el meu ritual.
1: O sigui que, al tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu-lo en ell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben i ho veuen, i ara nosaltres també perquè ho hem dit.
0: O sigui que... I ara ja ho saps tu i tot, eh? Vull dir
1: que... ja està, ja ho sap tot Catalunya. Escolta'm, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada a dins. I la inscripció deia, això també passarà.
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia, això també passarà. Era una mica com d'anclatge, de dir, ojo, no te vinguis...
0: Oh, gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist, en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia, això també passarà. Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No. En Salomó ja en sabia.
1: Vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui és en Giges?
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei. I un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta i va dir, va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi.
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota.
1: Anem allà,
0: eh?
1: Que hi ha allà sota. Doncs Guita va trobar un cos i aquella persona tenia un anell, no? I va dir, va, pues, agafem-li, lo normal també, eh?
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges i es veu que comença a remenar la pedra i just al moment de remenar va desaparèixer. Es va fer invisible. I ell anava tocant i ell veia que fent això, ell es veia, era visible, va dir, ui, això m'ho emporto, ho faré servir, i mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anill, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar. Avui
0: Home,
1: dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar. Però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim? No? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10. No? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes...
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: I dius, vale, doncs això estic avui amb un 5. Mira, això tinc un 10, això no? I vas veient una mica cap on te vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica...
0: Amb diamants.
1: Amb diamants, amb diamant petit, diamant gros, no? I, o quina pedra, o quin color, no? I vas posar una mica tot el que t'agradaria. I tot això doncs ho vas apuntant, ho vas dibuixant i si vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, perquè diràs, és que vull aquest anell. Què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana i que te'l faci.
0: Home,
1: sí, molt bé. Sí, que hem de donar suport a les joieries artesanes.
0: Molt bé, Roser.
1: I que te'l facin a mida i que sí, que a tots els llocs n'hi ha.
0: Però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny,
0: i
1: que te'l puguin fer. Sí.
0: Que si us inspireu també us el podeu intentar fer o no, però també la joiera artesana t'ho farà millor.
1: Això mateix, si no t'apuntes a un curs de joieria i aprens totes les tècniques i te'l fas tu mateixa.
0: Volem veure els resultats, on te'ls envien.
1: Sí, mira, a Instagram, el Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs sona fantàstic, ens veiem la setmana que ve, Roser.
1: Que vagi bé, adéu.

0: Benvinguts i benvingudes de nou aquí a Ràdio Rubí. Els micros ja preparades per obrir un nou Inspira't i avui venim amb aquella idea simple però poderosa per a un moment i crear espai per allò que ens mou per dins. I abans de començar a caminar plegats, Carmen, com arribes avui?
1: Doncs mira, arribem amb ganes de respirar, de crear i de compartir històries que ens toquen. Avui venim amb el cor obert i amb la sensació que necessitàvem aquest moment. O sigui que anem a inspirar-nos.

0: Ens acompanya un artista que està fent un camí molt bonic dins l'escena emergent. Ella és d'Esparreguera, té una sensibilitat especial que es nota només escoltar-la. La Laura Benet arriba amb el seu nou EP, entre parèntesis. Benvinguda a Ràdio Rubí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a Ràdio Rubí i a l'Inspira't, al nostre programa inspiracional. Moltes abans d'entrar en matèria, m'agradaria entendre una mica la teva trajectòria. Uh-huh. Venies de Mura, el teu primer disc, sí. I ara arribes amb aquest EP que és molt íntim.
1: Sí,
0: com ha anat aquesta evolució? Què ha passat en tu perquè avui sonis així?
1: Amura és una barreja entre totes les cançons que vaig començar a escriure ara ja fa molts anys, potser 4 o 5 anys, quan encara no sabia que m'escoltaria algú. O sigui, realment aquestes, la majoria de cançons, més o menys la meitat del disc, el vaig composar per mi. O sigui, jo potser estava trista, m'estava passant alguna cosa i m'escrivia aquesta cançó per mi. Fins que va arribar un dia que, sobretot els meus amics, els meus familiars, em deien: Laura, però has de fer alguna cosa amb aquesta cançó, no? O has de formar-te una banda. Llavors van començar a créixer aquestes cançons. Llavors, d'alguna manera, és com a Mura, em recorda una mica, sobretot els meus inicis, no? Per què jo vaig començar a escriure. I després, entre parèntesis, realment ha sigut, com bé diu el títol, ha sigut cançons que he necessitat escriure des d'un parèntesis molt gran. Vaig estar com un any i mig, més o menys, sense treure música, bastant fora de les xarxes, bueno, perquè em van passar certes coses a mi personals, que després s'escolten en les cançons, i vaig necessitar, doncs, entrar, diguem-ne, en matèria més personal per poder escriure-les.
2: Mm. Llavors, aquest EP parla, de fet, de pare, de dol,
1: sí,
2: de com el temps a vegades passa massa ràpid, no?
1: Totalment.
2: I ens porta, no? A no parar mai.
1: Sí, sí, sí.
2: Quin va ser aquest primer sentiment que va encendre l'espurna que et comencessis de nou a crear?
1: Doncs jo crec que va ser una crisi bastant gran que vaig tenir, sobretot a nivell artístic, no? Perquè, clar, Mura va ser una barreja de molts anys escrivint, llavors d'alguna manera ja tenia com un material, no? I de cop va ser com: ostres, vale, crec que m'encantaria dedicar-me a això i fer-ho de manera més professional. I llavors va ser com seure'm a escriure per fer cançons. I això per mi va ser un canvi, no? Perquè jo ho feia des de gaudir, no? Des de la necessitat de fer-ho, i llavors de cop es va despertar una cosa en mi que era fer cançons per haver-les de fer. No sé si m'explico, eh? Mm-hmm. I llavors, aquí es van començar a remoure coses, per això vaig haver com de parar i dir, bueno, què m'està passant, no? Què és el que realment jo ara tinc ganes d'explicar.
2: Tens aquests moments de dubtar de tu?
1: Molt.
2: I has hagut de superar, imagino.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, absolutament. A més, al ser un artista emergent, que no tinc com una promotora darrere i tot això, a vegades jo mateixa, no?, dubto de dir: ostres, és que Laura, estàs invertint molt de temps, molts diners, no? I a vegades costa de veure que torna això. I després veus això, que el temps passa molt ràpid, que estic intentant, doncs, fer la meva feina, que és de veterinària, que això, doncs, és a part de la meva passió, també és el que em dona, doncs, els diners per poder també tirar endavant el projecte artístic, i tot plegat a vegades es fa una muntanya, no? I dius: a veure, Laura, per què estem fent tot això? Uh-huh. I llavors aquesta parada, una mica abans de treure entre parèntesis, va ser ordenar, no? Una mica ordenar, parar, no? Parar i respirar, que és una de les cançons també, i tornar a aquesta Laura que escrivia a l'habitació quan ho necessitava, mm-hmm, saps? I llavors per això crec que, entre parèntesis, jo crec que són de les cançons més personals, saps?
0: A mi m'ha vingut parar, respirar i ara actuar, no?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Com ha sigut trobar també una banda? Perquè, clar, començar a escriure, sí, a formar el teu primer disc, sí, i dius, i buscava una banda, com es fa això?
1: Sí, doncs pues la veritat és que jo coneixia de vista un noi que tocava la guitarra, que toca la guitarra al poble, no?, i que es dedicava a això, i li vaig escriure un missatge, o sigui, per Instagram: hola, què tal? Sé que ens hem vist pel poble, m'agradaria parlar amb tu perquè, bueno, estic escrivint cançons i necessito algú que m'acompanyi, perquè jo toco el piano, la guitarra faig una mica el que puc, però no tenia ganes de tocar en banda, no? I llavors, l'Àlex, que és el guitarrista i també m'ajuda moltíssim amb la composició musical, molt, doncs em van aportant els altres elements, no? El bateria, després el baixista, i a poc, de cop vam formar una banda, I el que eren abans les meves cançons, no?, que les tocava pues, això amb el piano, eren molt més lentes totes, van començar a tenir doncs, un ritme ja més, bueno, pues, el que va ser Amura o el que és ara entre parèntesis, no? Al final és, va ser unir una mica, cadascú portava alguna cosa i entre tots hem fet
0: aquest disc. O sigui que podríem dir que entre parèntesis és una mica una Laura més madura, sí, més consolidada.
1: Sí, absolutament.
0: Què esperes? Què esperes d'aquest moment que estàs visquent?
1: Jo espero que la meva música arribi. Sobretot el que m'agrada molt, per exemple, l'altre dia vam fer la presentació a Abrera, vam fer la presentació del disc a una sala que es diu Sala Encuentro, que està superbé, i la majoria de gent que va venir a veure me'n va dir això, no? Doncs que connectava amb les històries que jo explicava, no? I això és el que jo vull realment, perquè totes les cançons tenen una història darrere. O sigui, jo necessito viure-les per poder-les explicar. Que això és molt bonic quan passa, però també és frustrant, és això que t'explicava abans, no? De que tinc buits creatius, perquè si a mi no em passen coses, no puc explicar-les, no? Llavors, això ho parlava molt amb el guitarra, amb l'Àlex, que em deia, no passa res, Laura, inventa't alguna història. I dic, no puc. O sigui, jo necessito viure les històries per poder-les explicar. Si no, no... O sigui, perd per mi el sentit de la música.
2: Aquesta autenticitat,
1: exacte,
2: no? I aquesta experiència,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí.
2: I si haguessis de definir el teu estil musical amb tres paraules, que no siguin gèneres.
1: Que no siguin gèneres, vale.
2: Sí, a veure si et ve alguna cosa. A veure...
1: A veure, sensibilitat, jo crec, molt... veritat, perquè crec que totes estan com molt lligades amb la veritat i... què més?
2: Bé, potser podem descobrir...
1: Sí, així. Sí, escoltant-les.
2: Després de parlar, tenim també la Marta Pérez aquí, que és poeta, i llavors després podem dir-li a veure quina és aquesta paraula que ens falta per definir l'estil. Sí. Uh-huh. Sensibilitat és la primera, veritat és la segona.
1: Sí.
2: Ja veurem quina és la
0: tercera. Es
2: quedarà
0: una tercera, no? Doncs a mi m'agradaria també conèixer una mica la Laura dalt de l'escenari. Com és aquesta connexió? Estaves parlant del públic.
1: Sí.
0: T'agraden aquests directes? Aquests? Sí, m'encanta. Com ho vius?
1: M'encanta. Jo sóc una persona molt nerviosa. Molt. La gent que em coneix ho sap. Des de fora puc semblar molt tranquil·la, però sóc molt, molt nerviosa, sóc molt autoexigent, moltíssim, no? Sempre vull que les coses surtin bé. Llavors, sempre que surto estic nerviosa, no? Que després se'm passa la segona cançó. Però jo penso que connecto quan estic cantant. El meu problema en els directes, que això ho estic treballant, és quan em fico a parlar. Quan parlo, allò, començo a parlar, llavors els sones de la banda com que a vegades em tallen una mica, com diuen, mira, Laura,
2: canta.
1: Sortim. Sí, canta. Llavors, crec que sóc, mira, potser la paraula és autèntica en aquest sentit, perquè això també és una mica el que rebo, no? De dir, ostres, Laura, és que ets autèntica. En plan, no passa res si de cop t'has ficat a parlar i t'ha vingut una cosa al cap i l'has començat a dir, perquè això és el que fa que siguis tu, no? I això al principi m'ho negava molt, perquè deia, jo m'haig d'aprendre el que haig de dir i així no la cago, saps?
2: Aquí hi ha una espontaneïtat, també,
1: Sí, sí. I llavors, per molt que m'ho aprengui, quan estic allà i estic tan contenta i estic veient que la gent canta la cançó i no puc evitar dir el que em surt, no? I llavors, una mica, primer m'ho veia com si fos algo dolent i ara estic aprenent a abraçar això de dir, ostres, pues sóc així i la gent, si li agrada la meva música, disfrutaran veient-me dient a vegades tonteries o parlant ràpid o bueno, coses d'aquestes que faig en els directes. Però...
2: Normalment l'art crida l'art. Hi ha alguna cançó que...

0: aquesta cançó, llavors tothom la posava i va ser com, ostres, aquesta era la meva cançó, saps? Però, bueno, són moltes. Valeria Castro també m'encanta, m'agrada moltíssim, Judith Nederman, bueno, escolto moltes cantants femenines, però perquè m'inspiren moltíssim.
1: I amb quina et sents més identificada? Si tinguéssim que dir, la Laura
0: musicalment,
1: és musicalment semblant a...
0: Bueno, no ho sé,
2: Em recorda, no? A vegades ho fem molt, això, no?
1: Hi ha, moltes grup, dones...
2: Em recorda...
1: Hi ha moltes dones autèntiques, ara, al món musical.
0: Sí, Núria Graham m'agrada moltíssim. Crec que és una... És una cantant i música que és d'aquí, el que passa que, bueno, gira pel món, però és espectacular. M'encanta la seva música.
1: I ara parlaves de que has tocat a la Sala Encuentro. Et podem trobar només a sales petites? Què tens per davant?
0: Jo estic oberta a tot. De fet, és que em costa moltíssim trobar concerts. Ara tocarem a Òdena, el 13è cicle de música en viu, crec que es diu, a Òdena, i ho farem el 19, que no ho digui malament, el 19 de juny a les 8, a la Torre del Castell, i serà molt xulo. Estan fent un cicle de concerts i llavors van diferents artistes cada setmana i jo estaré allà.
1: Comentaves que és molt difícil, no?, trobar concerts.
0: Sí.
1: T'has plantejat també presentar-te... Ara està de moda i es porta a presentar-se a concursos. T'has plantejat alguna cosa així?
0: Una vegada ho vaig fer i vaig dir que no ho tornaria a fer. El primer, Eufòria, em vaig presentar. I vaig passar unes quantes fases, però després, quan vaig veure el programa, perquè va ser el primer, vaig dir, sort que no vaig passar, perquè o sigui, a mi m'agrada fer la meva música, m'agrada cantar de la meva manera i que m'imposin potser cantar d'una manera o moure mentre... No ho sé, crec que em sentiria molt imposada i no... Al final, o sigui, clar que m'agradaria viure d'això, però a mi el que em fa feliç és que connectar amb la gent i que la meva música pugui arribar. Aquest és el meu fi. Mm-hmm. Llavors, no sé si m'acabo de veure en aquest format.
2: I si haguessis de triar, perquè tu ara mateix doncs, acabes de llançar aquest nou projecte al món, però dèiem que el temps vola, no? Si haguessis de dir un festival, allò que t'encantaria ser-hi d'aquí a un futur, bueno. Ho dic perquè aquí, des de l'Inspira, t'hem llançat molts desitjos, somnis, que es van fent realitat.
1: Acompanyem moltes vegades, que les coses es projectin i es manifestin.
0: Ostres, doncs, jo m'agradaria tocar m'agradaria tocar en general, o sigui, on els interessa i jo vull tocar. Vull dir, als festivals mai he tocat un festival. Vull dir que sempre he tocat a festes majors, allò amb, sobretot, o vermuts o tardes, no? Allò, un ambient més així, o bé a sales que les he contractat jo, diguem-ne, no? Que he decidit jo tocar-hi, llavors qualsevol festival jo m'hi veig, la veritat.
2: Estem veient ara la portada del disc aquí de fons i surten moltes paraules, tranquil·litat, serenitat, espera, culpa, temps, descans, podríem desgranar aquestes paraules?
0: Sí.
2: Culpa?
0: Sí, sentia molta culpa per no treure música. Clar, o sigui, va ser un any i mig, no sé si va arribar, però que a més vaig estar fora també de les xarxes, no... Llavors em sentia superculpable, però hi havia una part de mi que era... Jo és que no... Bueno, estava molt bloquejada a nivell artístic i per explicar coses per anar fent no em sortia, no? Llavors em sentia molta culpa, sentia molta culpa per la banda també al principi, no? Perquè estaven allà com esperant al final de dir va, fem coses, i era com, bueno, jo enviava, no sortien bolos, sobre, no estava creant, bueno, és que no és fàcil, i llavors pues, entre parèntesis és un batibull de totes aquestes paraules que han acabat formant aquests quatre temes.
2: Però que dins d'aquesta culpa, suposo que també pel fet de sentir que t'estàs perdent alguna cosa en aquesta espera, oi?
0: Sí.
2: També hi havia tranquil·litat, hi havia serenitat, no?
0: Sí, I estava també... lluitant entre aquests dos mons.
2: Exacte. I també dol.
0: Sí.
2: Per què aquest dol?
0: Sí, bueno, també és que va passar una cosa... Bueno, la meva tieta es va morir de cop. O sigui, era com... Estava perfecta i de cop va morir. I a mi això em va fer molt mal.
2: Trastocar.
0: Va ser una de les coses també que em van fer dir, bueno, prou, no? De fet, la cançó de Repente, no, doncs parla una mica, bueno, parla totalment d'això, d'aquesta sensació, no?, de quan algú marxa de cop i no t'ho esperes. Llavors

0: va haver-hi molt de dol també durant aquest procés. Bueno, és que ja et dic, va ser una mica tot.
1: Sí, sí, un còctel, no? Com deies, un còctel aquí de paraules, de sentiments, de sensacions.
0: Sí.
2: I ara parlaves de crisi artística. T'has plantejat fer versions i acompanyar el teu repertori d'una altra...
0: Jo vaig començar fent versions, és veritat, no us he explicat. Jo vaig començar fent versions quan anava a la universitat. O sigui, potser tenia, doncs, no sé, 20 i algo. I feien versions... Ja no sé ni si me'n recordo, eh? Cantàvem de tot. I érem dues cantants, era molt divertit. De fet, vaig començar una mica aquí, a perdre una mica la vergonya, perquè jo havia fet música des dels 3 anys, no? Allò amb el piano, a l'Escola de Música d'Esparreguera, però tenia molta vergonya i no havia com tocat en directe, ni havia tingut una banda. Llavors va ser com el primer grup de versions que vaig tenir, va ajudar molt a començar a dir, ostres, això m'agrada molt, no? Em fa molt feliç. I a partir d'aquí ja vaig començar a composar jo pel meu compte, i després ja doncs, vaig deixar el grup de versions i em vaig centrar en el meu projecte.
1: Aquí també indaguem molt l'inspirat, ens agrada molt, parlant de paraules, no? Sororitat. Quina xarxa et sustenta al darrere? Sempre hi ha persones al darrere que estan allà quan...
0: Sí.
1: Quan sorgeixen, no?, aquestes inquietuds, inseguretats.
0: Tinc molta sort. Això també és una cosa que tinc molt, molt clara. Sempre estic molt ben acompanyada, òbviament, de la meva família, però també dels meus amics. O sigui, en el projecte, per exemple, aquesta portada la va fer el meu millor amic. La direcció dels videoclips, el meu millor amic també ho ha dirigit. O sigui, he tingut molta sort que en el meu entorn hi ha molta gent artística, no? Això és director de cinema, el Marc Berruezo. Després la Clàudia, que també té un projecte, Clàudia del Valle, com a cantant, ella és dissenyadora gràfica, no? I llavors jo, és que ens ajudem així, els artistes emergents, jo li faig de pie.
1: Dios los cria.
0: Sí, sí, ellos se junten. Llavors, m'agradava molt la seva música, per havíem coincidit també estudiant a l'Escola de Música. Llavors ella necessitava una pianista i vaig dir, bueno, doncs jo si vols et faig de pianista i tu em portes tot el tema de fotografia, d'una mica xarxes socials, que em costen molt. Llavors, doncs, els reels, totes aquestes coses m'ho fa ella. Llavors, d'alguna manera ens ho
2: això
0: tornem.
2: Això en altres èpoques es deia el trueque.
0: Jo faig molt de trueque.
2: Tornem a posar-lo de moda, perquè
1: un
2: realment...
1: Un munt de cultures que viuen encara amb aquest sistema.
0: Sí. Pues això em sustenta moltíssim.
2: Ara has parlat de xarxes i que et costen, però on et podem trobar?
0: Sí, bueno, em podeu trobar a l'Instagram, que crec que és el que més actiu tinc, que és Laura Benet Music. Després també, bueno, a qualsevol plataforma digital em podeu escoltar, i després també tenim 4 videoclips a YouTube.
2: Mm-hmm. Jo acabaria, a part de que acabarem escoltant la música de la Laura, a mi m'agradaria somiar amb tu aquest programa i acabar-lo així somiant. Què vols que passi d'aquí un any? Vinga, va, d'aquí un any ens tornem a trobar. Què t'agradaria?
0: M'agradaria molt que el meu projecte arribés bastant lluny. O sigui, jo somio molt que tot aquest esforç i dedicació arribi a la gent.
2: I a quina sala t'agradaria? On t'agradaria estar? Si ens imaginem a la Laura Benet?
1: Volem treure-li,
2: presentant-la.
1: Som insistents.
2: Li farem de padrines, a més. Hosti, a quina sala t'agradaria?
0: Home, pues un ras d'un Apolo seria brutal.
1: Aquí, vinga, ja ho tenim.
2: Ho projectem?
1: Projectem.
0: A la petita, no cal.
2: Però ara sí, si passa, el primer lloc.
0: Home,
2: aquí,
1: Volem invitacions.
0: Està claríssim.
1: Total.
0: I tant.
1: Jo no sé si un minut, i si ho puc demanar això a nivell tècnic, un trosset a capella d'alguna cançó. És que m'agrada tant la música a capella. La que tris, la que et vingui, la que et vingui així. Primera, a veure, des de la banda tècnica, sí, eh? Deixem que la Laura...
0: Vale.
1: Vinga,
0: va.
1: Moment,
2: si és
1: espera.
2: Possible.
1: Un moment, perquè, clar, jo és un desig aquí que llenço.
2: Però
1: és que és molt bonica la música,
2: sí.
1: També, a capella, sense instruments, vale. Així la veu com...
2: Mira-la, està com...
1: Fresca,
2: està
1: en estat
0: pur. Estic pensant quina.
1: Sí, sí.
0: Vale.
2: En la que et sentis més còmode.
1: Vale. Mentrestant, provarem la tècnica. Sí. S'han dit que no emboliquéssim massa la troca avui. Ja.
2: Mira, ja l'has liat tu, eh? És que hem de dir que avui tenim el Joel a la part tècnica, a l'altra banda, la peixera, que
1: estem
2: està fent-nos avui un programa molt especial. Doncs pues vinga,
0: sí?
2: Que diu que sí.
0: Vale.

0: Ai, veus? És que no és el mateix marxar així.
1: Això és molt especial.
0: Que dient adéu, saps?
1: Exacte. Però sí que deixarem a la sortida d'aquesta entrevista tan especial. Artista emergent, però això no vol dir que no professional, eh?
2: No,
1: un artista, un artista com la copa d'un pino, eh?
2: Sí, sí.
1: Com diria el Justo Molinero.
2: Justo Molinero, que t'encanta.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per haver estat
2: aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
1: I recorda, apunta a l'agenda. D'aquí un any ens veiem.
2: Tant de bo, eh? Us vinc a buscar, eh?
0: Home, i tant, aquí, ja saps on trobar-nos. Sí, sí, sí, dimarts a la tarda de 6 a 7, aquí estem, les dues fitxades, l'Estelma i Lluís.
1: Doncs, inspirats, inspirades, us deixem amb
0: un tema.
1: Amb un tema de la Laura Benet.

0: Marta Pérez Sierra és una de les veus més actives de la poesia catalana actual. Ha publicat molts poemaris, ha guanyat premis importants i té aquesta manera tan seva de dir molt amb molt poques paraules. La Marta és d'aquelles persones que no només escriuen, sinó que fan créixer la poesia, la porten a escenaris, a projectes, a comunitats. I avui la tenim aquí per parlar de vida, de versos i d'aquest ofici tan delicat que és mirar el món amb paraules. Marta, benvinguda a Ràdio Rubí, a l'Inspirat.
1: Encantada de ser amb vosaltres aquí a l'Inspirat.
0: És un honor tenir-te.
1: No, ja, per mi també és un honor
0: ja
1: ser aquí.
0: Ja t'ho he dit. Quin és el fil que uneix la Marta poeta amb la Marta persona? Si és que hi ha un fil.
1: És indestriable un de l'altre.
0: Estan unides, sí. Totes dues. No tens com un alter ego allà que va sol, que escriu sol.
1: No, no.
0: Tal qual. Llavors també ets molt autèntica, com la Laura.
1: Com la Laura. Ha estat un plaer escoltar la Laura i una autèntica sorpresa, eh?
0: Aquí estan en sinergia de l'Inspirat, molt màgiques, moltes vegades, oi que sí?
2: Opa. Home, jo tenia una pregunta preparada que fa una mica de connexió amb el que parlàvem abans amb la Laura, perquè ella ens ha comentat que escrivia des del que sentia. Tu, Marta, des d'on escrius? Des d'on neixen els teus poemes?
1: Els poemes neixen de la mirada. Tu mires el que sigui, el que t'ha passat a tu o el que li ha passat a la Carmen o el que veig amb una pintura o el que veig escoltant a la Laura, per exemple. I d'aquí tibo el que sento i escric. Però clar, com el que pretenc és fer poesia i m'agrada investigar, doncs vaig... No és que deixi anar a raig el que he sentit, sinó que allò ho treballo, modifico, busco altres maneres de dir...
2: No és una mirada qualsevol, és una mirada cap a dintre, cap a fora, una mirada que, com deia la Carmen, uneix tot, no?
1: Mira, això és com quan fas una fotografia i captes un instant. Hi ha fotografies... Si la fa un professional, la fotografia ja la veus diferent, no? Doncs intento això, ser professional.
0: Ser professional i també suposo, no sé si estàs d'acord, que la poesia té molt de joc, de jugar. De jugar
1: molt,
0: amb
1: moltíssim.
0: Les paraules.
1: La poesia és joc, totalment, absolutament d'acord.
0: Mm. Llavors és com que tornem una mica a aquell nen o aquella nena...
1: No, de cap manera, no.
0: Vinga, a veure.
1: No, perquè jugar és una cosa d'adults.
0: M'encanta.
1: No només de nens. És des d'una posició d'adult que pot modificar el que està passant per convertir-lo en quelcom plaent i allò amb ser creatiu i que d'una cosa surti l'altra. Abans ho dèieu vosaltres, no?, que en el programa provoqueu coses i una cosa porta una altra i surten coses noves. Doncs això també és jugar. I quan dius, vinga, d'aquí un any esperem a la Laura, heu llançat un sortilegi al vent de la ràdio, això també és jugar. I quan jo em poso a dir com puc explicar el dol de que he perdut a la tieta, això també és jugar.
0: I quina màgia també que hi hagi algú a l'altra banda que estigui, gràcies a tu, posant paraules allò que no sap explicar. Perquè això passa molt, jo crec, amb l'escriptura, amb la música, no? Que hi ha part de connectar.
1: Sí. Si el que tu escrius o si quan cantes, ho cantes com cal, i comuniques com cal, arriba a la gent... Un poema, en concret, en el meu cas, no acaba quan jo acabo. Bueno, el poema de ningú, eh? Un poema no acaba en el llibre, això crec que ho comentàvem aquell dia. Acaba quan... No acaba, segueix. El lector li dona una nova mirada. Jo quan... Aquests dies he estat llegint a l'Empar Sáez, una altra poeta de Terrassa, boníssima. Jo no sé si ella en el poema vol dir el que jo he interpretat, però és que no, és que tant se val. El que importa és que a mi m'està dient coses i que a mi m'ha fet vibrar i que he connectat amb una bellesa. Si ella volia dir exactament això, bé. I si no, doncs també.
0: A vegades també és bonic per això conèixer escriptors, escriptores, anar a presentacions...
2: És que per... anàvem jo una mica per aquí, sí. Perquè l'he vist aquests dies, que ha estat el dissabte ha estat al meu poble, compartint poesia amb molta gent. És maco compartir aquestes lectures en veu alta, sí. I compartir-les amb gent que escriu com tu i gent que li agrada escoltar?
1: Totalment, això és molt maco. Passa com el que deia la Laura, que comuniques, que vibres, que sents energia de que a l'altre també li agrada, no només quan tu recites, sinó quan escolto. O sigui, connecto amb facilitat, però clar, això és normal, no? Jo què sé, si m'encantés, no sé, per dir alguna cosa al tennis, doncs vibraria amb el tenista, entens? Tu vibres amb allò que t'agrada, que sintonitzes.
2: Però has fet una passejada per poemes d'unes altres persones.
1: Jo i tant.
2: Perquè he pogut veure poquet, però perquè jo estava convidada, però al final no vaig poder estar.
0: Inaudit, oi?
2: A l'Inaudit, amb el Miquel Santaulàlia, sí, organitzat pel president de l'associació de Gabriel Ferrater.
0: Que va estar aquí, també.
2: Que va estar aquí fa un mes i mig o dos, no?
1: El Miquel.
2: El Miquel. Sí. I el poc que he vist és com que entre tots... O sigui, jo he vist... La poesia torna a estar de moda. La poesia no, sí. torna a reviure... aquella essència que jo crec que últimament estava com perdent, no? Estaves parlant de que hi ha molts autors que heu compartit en aquest esdeveniment. Jo crec que cada cop la gent escriu més poesia.
1: No ho sé, no t'ho sabria. Sí, o sigui, aquell dia Inaudits vam constatar el que ja veiem en altres llocs, com per exemple premis literaris, que la gent jove està molt preparada, que no només escriu bé, sinó que també té ganes d'investigar a nivell paraula, a nivell forma i fons de la poesia. Sí, això és un goig. Potser, tant de bo la poesia tiri endavant. També ho hem vist ara amb el Festival de Poesia a Barcelona. Sí, no sé, això fa goig.
2: Fa goig, m'encanta.
0: Fa goig. Sí, és que fa goig, és que és la millor definició. Marta, jo vull anar... ens agrada l'Inspira't també buscar l'origen de les coses, i totes tenim un moment vital que moltes vegades ho canvia tot, o canvia moltes coses. Tu vas tenir un moment vital així que et va portar a escriure el teu primer, a publicar, més que escriure, perquè segur que tenies moltes coses escrites, a publicar un primer llibre. El primer de moltíssims.
1: El primer. Jo he escrit sempre. Sempre, eh? Des de petita. Encara no sabia escriure i ja m'inventava poemes. Però el primer llibre neix justament d'un joc. El meu primer llibre és Sexe Mòbil Singular, SMS, i l'escric en el mòbil, en un mòbil d'aquells com una caixa de sabates d'abans, a l'any 2000... I viatjava molt amb autobús, amb el 45, i anava escrivint. I el meu joc era escriure un poema que digués molt, que toqués, i que hi capigués amb un SMS, o sigui, de 160 caràcters, i que fos de caire eròtic. Evidentment, vaig avisar a les persones que els hi enviava que no es pensessin que...
0: Que et marquessin com a spam, correu no desitjable.
2: O sigui, escrivies el poema i l'enviaves.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí vas desenvolupar el llibre.
1: Sí, no... Sí i no. Sí, jo vaig veure que allò funcionava. Els meus amics em contestaven intentant ser poètics, també. I aleshores vaig aplegar tots els meus SMS i l'editorial Viena van ser superbones persones, els hi va agradar i m'ho van publicar.
2: Home, em sembla una idea. A part, va ser molt visionària.
1: Vaig ser molt pionera del tema i... 10 anys després, el mateix llibre es va tornar a publicar amb imatges i 50 il·lustradors, crec, no estic segura del número ara, van il·lustrar aquests SMS, aquests poemes de 160 caràcters cada un.
2: Quina meravella.
1: I en aquest llibre...
0: Quin goig.
1: Sí, la Pilar Valero, que és una poeta de Vilafranca, la Isabel del Pilar Valero, me'l va traduir al castellà, i la Mireia, la seva filla, a l'anglès. I va quedar un llibre superpreciós. Sí, el meu primer llibre, el meu primer joc, però és que sempre estic jugant.
0: I ara entenc del joc d'adults, sí. I ara veig per on anaves.
2: I ara has tornat a ser visionària amb aquests poemes musicats, no?
1: No, aquí no, el visionari ha estat el Salvador Paner.
2: O sigui, t'ha buscat ell, a tu.
1: Som amics, ens vam conèixer en un recital i me'l va presentar un altre poeta, l'Eduard Miró. Li va agradar la meva poesia i va començar a musicar i ara ja ens hem embolicat junts a organitzar recitals, concerts. Ara en farem un el 18 de juliol a Premià de Dalt. Ell al piano i recitant les poetes.
2: I què és que feu? A l'hora del vermut?
1: No, a la tarda.
2: A la tarda? I llavors sí. La gent compra entrada? O
1: no, és gratuït.
2: Ah, és gratuït. Mira, a sobre, gratuït.
3: Què més vols? És que no hi ha excusa, no?
2: Quina meravella.
1: A l'Escola de Música de Premià de Dalt, el 18 de juliol, el Salvador Paner, que és un gran científic, però és un home molt polifacètic, també escriu i és músic, viu a Zúric, però vindrà per aquest concert.
3: I si haguessis de triar un poema o poeta o llibre de poesia que t'hagi copsat, canviat, a vegades n'hi ha un, no?, que dius, ostres...
2: Un referent o una referenta.
1: A veure, un llibre no et sabria dir, però, no sé, potser Poeta en Nueva York de García Lorca.
3: Oh, m'encanta. Ja parlàvem també,
2: dit,
3: de Lorca.
2: Tres vegades m'encanta avui, o sigui que m'has de fer un joc de paraules amb això.
3: Hauríem de fer un dia un joc que tinguem temps, no?, sí. Amb això, com tots els titulars del programa, avui podríem fer un poema, què et sembla,
2: poeta,
3: eh? No. Però ja quan acabem el programa, eh? Que si no el temps ens escapa.
2: I jo parlaria una mica de la novetat que ens porta avui, no?
3: Ui, tant.
2: La Marta.
3: Som-hi.
2: No podem acabar de parlar amb ella sense presentar aquesta exclusiva.
3: Jo avui vinc demanant molt, eh? Però si a nivell tècnic es pot, eh? Si no seguim amb aquest fil musical, no sé si es podria posar una música d'aquests poemes musicats que dius que t'han fet amb aquesta...
1: Del Salvador.
3: Amb aquesta fuga que tens aquí. Sí, i que ara
1: fuga és l'últim llibre.
2: És parlat. Però estan musicats els poemes.
3: Ah, estan
1: ell
3: tots...
1: canta.
2: Llavors hi ha paraules.
3: Bueno, quedaria estrany, sí.
2: Jo, podem dir-li que ens llegeixi algú d'aquest... Aquesta exclusiva que ens porta. Fuga, no?
3: Sí.
2: Es diu Fuga.
3: Comencem amb el poema.
1: Val. Us explico, us poso en antecedents del llibre. Jo escric un llibre el 2016, un segon fora del dubte, on parlo de la mort d'un amic meu en un doble trasplantament de pàncreas ronyó quan tenia 27 anys. Això és important perquè les desgràcies que passaven aleshores ara ja no passen. Aquell llibre, l'editorial plega, el llibre ja no té més recorregut, i un dia el meu amic i poeta i editor Carles Cervelló em diu que me'l tradueix al castellà. I aleshores neix així Fuga, el títol és perquè Fuga en català i en castellà és Fuga igual, i aquí hi ha els poemes d'Un segon fora del dubte traduïts al castellà per al Carles, amb un pròleg nou del meu amic metge endocrinòleg i poeta Lluís Vila, i amb un altre apartat nou de poemes inèdits. Perquè, clar, hi haurà persones que ja tindran un segon fora del dubte, que el llibre hauria de tindre algun atractiu. I, de nou, acompanyat amb fotografies de l'Enric Macià. Que això és un altre joc. L'Enric Macià, que és un fotògraf excel·lent, fa com un poema amb les seves fotografies. Val? Hi ha un apartat que no té poemes, no acompanya al poema. En si és un poema, la fotografia.
2: Fem un poema en imatges.
3: Un poema visual?
1: Sí, bueno, no és un poema...
3: No, és un poema visual, ben bé. És com inspirat pel poema.
1: Si voleu, us llegeixo.
2: Vinga, un trosset.
1: Un poema. Present. El azul de mí mismo, Federico García Lorca. Sols tenia mare. No vindria cap demà. Era amor i present. Duies un cerca persones tremolant a la butxaca. Arrencaries a córrer així que sonés. Et donarien un òrgan nou d'algú malauradament perdut. Ara hi ha un mocador blanc nuat. Una carretera de revolts i el mar. Una cala amb el meu nom i sorra en el melic, ara. Res més, cara. Volia dir petons i sal, mossecs i Maria Lluïsa, llar de foc, revetlla després de la festa. Teníem viures pendents, que s'acaba la vida, potser. que en començava una altra, vés a saber. Tenia mare i carícies, petons que ens segrestaven, el blau i poca cosa més. Ens el trencaren, aquell ara. Una tarda que plovia dins l'Hospital de l'Esperança, marxares lliscant pel fil magenta de l'arc del cel, mentre jo corria pels passadissos cercant-te. Vaig trobar el teu cos, només.
2: Oh.
1: He triat aquest perquè explica una mica. La història és que aquesta persona i la seva parella, diguem-ho així, això és fictici. Jo no era parella, de veritat, d'aquest noi. Només érem molt amics. Doncs busquen aquell segon de felicitat, de plaer, fora del dubte de que el cos està molt, molt fet malbé.
3: Mm-hmm.
1: Llavors hi ha poemes que explico la història del dol i altres. Aquest és supercurt, diu: ens acaronàrem en tres brots de menta per arrossegar la mort fora del llit. S'obria el sol tibant i blanc en l'ametller del meu jardí.
2: Mm-hmm. Quina meravella. Mm-hmm. Quatre vegades ja.
3: Quin gust.
2: Vas a fer un poema. Tenim també, et convido, perquè hem fet música, poesia, i ara tenim aromes. Uh-huh. Tenim a la Verònica, que ens porta la recomanació d'aquesta setmana. Et convido, Marta, que et quedis. No, no, no, no marxis.
3: I ho enllacem amb aquest brot de menta, perquè la menta, l'aroma...
2: A part, avui em porta una cosa que li vaig demanar jo fa uns dies.
3: Apa, mira,
2: hola, Verònica.
4: Hola, com esteu? Moltes
2: què tal?
4: Gràcies.
2: Què ens portes? Explica'ns, perquè amb aquest repertori que tenim avui has de fer tu la guinda del pastel.
4: Exacte, aquí, a veure si estem al nivell aquí, tant el que teniu avui. Llavors, el que farem serà un ambientador per perfumar la casa, sense tòxics, i ja veureu que és supereconòmic i super fàcil, o sigui que no hi ha excuses, cucar, perquè aquesta l'has de fer.
2: Que soc una mica mandrosa, Marta, saps? Per això mira a mi.
4: Exacte. Llavors, avui el que he portat és un frasquet pulveritzador per poder pulveritzar sobre la roba, dels llençols, de les cortines de casa, i el que porto aquí ja és una barreja d'alcohol de 96 graus, que tenim 70 grams d'alcohol i 30 grams d'aigua. I sobre aquesta barreja, que és la base, ja li ficarem els nostres olis essencials. I aquí sí que hem de ser una mica generosos amb l'oli essencial perquè faci molt bona olor, no?, a la nostra casa. Llavors, avui he portat 50 gotes de bergamota i 50 gotes d'oli essencial de taronja. I així tindrem un aroma, doncs, cítric, fresc, no?, ara que fa tanta calor a l'estiu.
2: O sigui que això, doncs, ho barrejaríem, no?
4: Ho barrejaríem, exacte, dins del frasquet, amb l'alcohol i l'aigua, i posaríem unes 80-100 gotetes de l'oli essencial. I això ja està, ho agitem, perquè cada vegada sí que s'ha d'agitar, perquè separa, doncs ho agitem i ho pulveritzem a sobre les superfícies. I tindríem aquesta primera recepta superfàcil.
2: Ja està?
4: Ja està, un ambientador.
2: Sí, però jo veig que portes a la caixa uns palets.
4: Sí. Exacte.
3: Però per aquest cuca, vull dir, bàsicament és anar a comprar el fresquet i anar a comprar els olis essencials i ja ho tens.
2: Ja tens l'alcohol, barreges les gotetes i tens
3: l'ambientador.
2: Amb l'aigua
3: i ja tens l'ambientador. Sí. Però has de posar-te a l'agenda a comprar els olis essencials.
2: Sí, clar, no, et posaré que em truquis tu per dir-ho.
3: Perfecte, ho portes clar.
4: Sí, amb un oli essencial, el vostre favorit, no cal que siguin aquest. Aquesta és una
2: opció. No, però ja em va bé, els cítrics per aquest estiu que et dona una mica de... El té, mira, vaig estar l'altre dia en un lloc i vaig preguntar per l'ambientador i van dir que era té blanc.
4: Ah, ja pot ser, també. Sí. Fa
2: també
4: molt
2: es podria
4: olor,
2: fer?
4: Sí, però no és un oli essencial, el té blanc. És un...
2: O sigui, no podria trobar algú semblant?
4: Bueno, no, perquè aquest és com de laboratori, diguem-ne. No hi ha, vale. La planta no té aquest aroma quan es destila.
2: Vale, vale.
4: No fa,
2: ja
4: bueno.
2: Veus que conec el tema, eh?
4: Però bueno, amb una llimona, amb una taronja, amb això sempre encertes.
2: I els palets?
4: Llavors, amb la mateixa recepta, si no tenim l'esprai i, per exemple, se'ns ha acabat els nostres micados, aquests palets de ratan, aquests típics, no?, que es posen a sobre la taula, que queden molt macos, doncs podem reciclar els palets i ficar a dintre de l'envàs d'alcohol, podem ficar els palets de ratan i ja tenim un ambientador tipo micado. O sigui, amb la mateixa base de l'alcohol, l'aigua i els olis essencials, ho posem en un pulveritzador per la roba, les cortines, o hi fiquem els palets de ratan.
2: I són reciclats?
4: Sí, aquests
2: o sigui
4: són reciclats.
2: Que valen per sempre?
4: Sí, sí, sí.
2: Ai, mira,
4: sí.
2: Jo els llençava.
4: Ah, doncs mira, mira, doncs ja tens aquel, el proper ja tens els palets, o sigui que aquesta ja la podràs fer fàcilment.
3: Es fica el mateix, o sigui, el frasquet aquest que portes, l'obrim i allà, eh?
4: Exacte,
3: a la mateixa. En lloc de pulveritzar, sí, ho poses allà.
2: Com si fos
3: allà
2: un micado, sí, sí, aquests que comprem a les botigues.
3: Mm. Sí, que porten un munt de tòxics, sí, i no... Estem fartes, ja.
2: Per això convidem a la Verònica que vingui.
4: Exacte, sí, sí. A més que, és que això és supereconòmic, o sigui, no hi ha cap excusa.
2: Ja van 5 vegades, eh? Marta, 5 vegades el m'encanta avui.
4: I aquesta és la proposta d'avui perquè tinguem aquesta sinergia ja de cara a l'estiu, molt agradable.
2: Doncs jo t'ho agraeixo, però ara vindrà que vagi a comprar els productes i ho faci.
3: Bueno, et passaré comptes, eh? El mes que ve, a veure si ho has fet.
2: Vale, m'ho compraràs tu. Et faig un bizu.
3: Mira, comprarem...
2: Que ara està de moda, allò del bizu.
3: Comprarem aquests olis essencials i els compartim per fer-ho, les dues.
2: Vale.
3: I potser podem aprofitar per recuperar alguna de les receptes que ens ha portat la Verònica altres vegades per fer altres coses, com tenim pendent el desodorant.
4: Ah, sí,
2: no, tenim pendent tot.
3: La primera recepta. És que... Estem fatal.
4: I mira que porto receptes que es poden fer amb cosetes de casa, eh? Que només ho compreu un botet d'oli essencial, d'espígol, si teniu dubtes, no, d'espígol.
2: El que ens falta és temps per parar. Que deia la Laura abans, parar i respirar. Nosaltres necessitem parar, respirar, tornar a parar i tornar a parar una altra vegada.
3: Sí, sí, diverses vegades.
2: Gràcies, Verònica, per haver-nos portat això. Doncs acomiadem a la Marta, no?
3: Que, a veure, quan?
2: Home, ens queda... Ens queda no, és que jo ja sé que tu lies.
3: Ah, perquè dic, jo vull que torni a recitar alguna cosa, no?
2: Vale,
3: que, Marta.
1: Ah, sí, sí,
2: jo ja ho he fet. Jo
3: ja... Si vols, de safrà, parlant també d'aromes, no?
1: Ah,
3: i de...
1: sí.
2: Safrà de lletres,
3: algú,
2: no?
3: Safrà de lletres.
1: No, és per la planta, perquè volia comparar a la dona amb la intensitat i la fragilitat del safrà.
3: M'encanta. És una metàfora ideal.
2: I la qualitat del safrà.
1: I la qualitat, que som de qualitat les dones.
2: Hombre!
3: Mira quin programa que tenen, mira quin estudi.
2: Mira quin estudi.
3: Quin estudi, quin goig que fa. M'encanta, Cuca.
1: Hi ha un poema que es titula Safrà. Cada poema és com si fos la flor del safrà i té el mateix títol que l'última paraula del poema. Això, tots els poemes van així. I aquest diu, safrà, l'amor cou la pell i les hores i les dents i els núvols. En resta l'esbós estèril d'aquella flor de safrà.
3: I enllaces amb
1: un altre,
3: safrà.
1: Amb safrà, el llibre es diu Safrà.
2: Acabes a cada poema i tornes
1: cada poema
2: a...
1: igual. Si el poema es titula Acordió, l'última paraula és Acordió. Si es titula Mai més, l'última paraula... Bueno, Mai més, perquè si no s'entenia, no? Mira, us vaig a llegir Acordió. Arrastro la lengua volcànica sobre tus cosas. Esteban Martínez Serra. El teu pit era de vi dolç, vestal de paper. El foc sagrat, als ulls. Miralleig, llaminer, ves a saber on ets. El temps, ple de temps fins a l'oblit. Febre, fang per fer-se. L'adeu són tots els plecs de l'acordió.
2: I quan fas aquesta menció als poetes, a dalt, les cites, això és el que t'inspira en aquest poema o per què ho fas? O per jugar?
1: Jo tot ho faig per jugar. Però potser sí, en aquest cas, ara no t'ho sé dir, no voldria mentir-te. Sí, sovint és perquè al llegir aquest poeta, perquè evidentment llegeixo molta poesia, doncs m'ha vingut el poema.
2: Et recomano, com a fan incondicional de Lorca, et recomano, l'altre dia vaig tenir el privilegi d'estar amb Miguel Poveda.
1: Ah, sí.
2: I entrevistar-lo. I ha fet un documental espectacular de Federico García Lorca que crec que és una recomanació per tu que et meravellarà.
1: Val.
3: Doncs amb aquesta recomanació i aquests llibres, la música, els aromes, tanquem el programa L'Inspirat d'avui.
2: Quina música has triat,
3: amb el la. Com que et triat? Ets tu que estàs així de festa, Shakira?
2: Bueno, jo sempre estic de festa, si puc, o sigui que ja ho saps.
3: Tu ja estàs com allò parant boca per l'estiu.
2: Jo ja estic preparant-me.
3: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies,
1: Marta.
3: Gràcies
1: a vosaltres.
3: Verònica, Laura, gràcies per aquest programa d'avui, eh? Que marxem molt platòriques.
2: Molta música, molta poesia i molt aroma.

0: Són les 7 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. L'any 2024 el món va arribar al pic més alt de conflictes des de la Segona Guerra Mundial i aquest 2025 no sembla que s'hagin de reduir. De tot plegat en parlarem amb Pol Morillas, que és director del CIDOP, a través del seu nou llibre, El Pati dels Grans, en què analitza el rol d'Europa en l'actualitat. A la secció Gent amb Valors descobrirem les principals dificultats per trobar una llar amb Sílvia Laporta, directora operativa de l'associació Som Llar. Aquesta entitat sense ànim de lucre treballa per donar accés a l'habitatge a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social des d'una mirada feminista. I per acabar, dedicarem el like del programa al nou llibre de Maria Escales. Es titula No va quedar res i és la història de Llers, un poble de l'Alt Empordà que va ser destruït en qüestió de minuts a les acaballes de la Guerra Civil Espanyola. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Durmo a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, l'anàlisi de l'actualitat. Abans, però, deixeu-me presentar-vos a la nova incorporació de Valors a l'Alça, que és Carles Bancs, el nostre redactor productor del programa, que ens acompanyarà durant tota aquesta temporada. I aquí sentirem en aquest espai en substitució de Joan Salicru, el director, que aquest any el tindrem a l'altre costat del control tècnic. Carles Bancs, benvingut, com estàs?
3: Hola, Laura, doncs molt bé, moltes ganes de començar, de trobar-nos cada setmana. I abans parlaves del llibre d'en Pol Morillas, el presentava ràpidament, i avui començarem parlant de conflictes i sobretot de com els afrontem. Concretament de la flotilla solidària amb Gaza, que fa dies que ha començat la seva expedició i que ha generat moltes opinions.
2: I a més opinions molt diverses, eh?
3: És que, en general, el conflicte entre Israel i Palestina ha provocat molta disparitat social des de fa anys, des de que va començar el conflicte, encara més des dels atacs de Hamas a Israel el 7 d'octubre de 2023. I des d'aleshores, doncs, moltes celebritats i persones amb notorietat dins del món cultural o polític s'hi han pronunciat sobre el conflicte, moltes ocasions defensant que el poble palestí pateix un genocidi i denunciant també el bloqueig a la Franja de Gaza. Però fins ara no s'havien dut a terme accions com aquesta encara.
2: Recordem, Carles, en què consisteix aquesta expedició concreta?
3: El propòsit de la flotilla és trencar aquest bloqueig que comentava i crear un corredor humanitari per fer arribar menjar i medicament a la franja. Tot plegat amb una flota d'unes 20 embarcacions que van sortir del port de Barcelona, a les quals s'hi sumaran una vintena més al llarg del trajecte des de Grècia o Itàlia.
2: L'expedició, però, des de l'inici va tenir alguns problemes.
3: De fet, el primer dia va ser curiós ja perquè van haver de girar cua a causa del temporal, van sortir de Barcelona, i és que des de l'organització també, clar, accepten que no tenen les millors embarcacions, en algunes ocasions han demanat que els governs els hi puguin cedir alguna embarcació en millors condicions, però no ha sigut així. També tenen molt clar que aquests problemes existeixen, que no està superben preparat en termes logístics, però vaja, aquests problemes han sigut els que han generat molts dubtes entre la població i han generat, doncs, molta qüestió sobre l'acció que estan.
2: Clar, de fet, tot plegat fa que algunes persones puguin pensar que és més aviat un gest performatiu que no pas efectiu.
3: Totalment. Al final, doncs, amb accions com aquesta ens hem de fer moltes preguntes, no? Fins a quin punt serà efectiu? És un acte de blanqueig de consciència occidental? Estem fent tot el possible per ajudar els palestins? Estem actuant bé des d'Europa pel que fa als conflictes que hi ha al món? Aquesta li deixo millor en Pol que la respongui després. La resposta és difícil de trobar, però bé, amb el temps potser ho tindrem més clar.
2: El que no podem obviar, Carles, és que sigui efectiva o no, aquesta acció comporta molts riscos per als tripulants.
3: Sí, de fet, no és el primer cop que s'intenta intenta dur a terme una acció semblant a aquesta i sempre hi ha hagut problemes. Fins i tot caldria destacar l'any 2010, que en la primera expedició que es va provar de fer, l'exèrcit israelià doncs, va assaltar els vaixells, assassinant 10 persones i provocant diversos ferits. Esperem que aquest cop no passi el mateix, però sí que és cert que des d'Israel s'ha dit que es tractarà els tripulants com a terroristes.
2: Esperem que no. Estarem ben atents per veure com avança aquesta travessia. Carles, moltes gràcies. Benvingut. No marxis molt lluny perquè de seguida seguim amb tu. Però abans, arriba el moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana Ramon Radó.
4: Ha estat un estiu mogut per Quilmar Abrego García. Aquest home de 30 anys de Salvador s'ha convertit en símbol de les polítiques migratòries de la nova administració Trump des que el mes de març va ser deportat per error al seu país d'origen. Acusat de pertànyer a la banda Mara Salvatrutxa, va ser enviat al Salvador juntament amb 200 persones més. Malgrat que un jutge d'immigració havia permès que continués al país, els Estats Units van deportar-lo emparant-se en una llei de 1798 que només s'ha fet servir 3 vegades, i sempre en temps de guerra. I és que l'últim mig any de la vida de Quilmar Abrego ha estat una odissea infinita, on en comptes de sirenes, ciclops i lestrígons hi ha jutges, avions i centres de detenció. Tal com era previsible, Abrego va tornar als Estats Units per ordre judicial. 3 mesos després tornava a ser el país on ha viscut els darrers 10 anys i on ha format una família. Però aleshores van acusar-lo de tràfic de persones per fer entrar migrants al país il·legalment. Aquest mes d'agost, Abrego finalment va quedar en llibertat i va poder tornar a casa seva a Maryland. Però la llibertat li va durar 3 dies. De seguida va tornar a ser detingut. El govern nord-americà va amenaçar de deportar-lo a Uganda, però ell va al·legar que hi havia risc que allà el torturarien. En l'últim capítol, de moment, d'aquest serial, la Casa Blanca ha anunciat la intenció d'enviar Abrego García a Suazilàndia, un petit país entre Sud-àfrica i Moçambic que és una de les últimes monarquies absolutes que queden al món. Res fa pensar que aquí s'acabi l'odissea de Quilmar Abrego. Almenys Ulisses, quan finalment va arribar a Ítaca, ja no se'n va moure.
2: Com us avançàvem a l'inici, avui volem parlar sobre Europa i en concret sobre geopolítica i el paper que té el continent, però abans una mica de música per ambientar-nos. Carles Bancs, per què l'himne de l'alegria? Posa'ns una mica en context.
3: Bé, és l'himne també de la Unió Europea i, com bé reflexàvem al principi del programa, doncs el món viu una escalada de conflictes armats. Cada cop ens enfrontem a disputes més llargues i difícils de solucionar, començant pel conflicte entre Israel o Palestina o la guerra entre Rússia i Ucraïna, que ens toca, doncs, molt més de prop. A més, l'augment de l'extrema dreta a Europa i l'èxit dels líders polítics com Donald Trump han generat un polvorí mundial difícil de solucionar, i ara, aquí i entre Europa. Per aquest motiu, Pol Morillas, director del CIDOB, ha escrit El pati dels grans, un llibre que reflexiona sobre la posició d'Europa davant d'un món hostil i que tracta de trobar resposta a moltes de les preguntes més difícils de l'actualitat geopolítica.

0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar el nostre convidat. Ell és Pol Morillas, director del CIDOP i també autor del llibre El pati dels grans, que està editat per La Campana. Pol Morillas, benvingut. Com està?
1: Hola, què hi ha? Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. Començo demanant-li per l'escenari actual i també per si Europa encara té poder per exercir pressió sobre altres potències mundials, perquè estem veient que tant a la crisi d'Ucraïna com a la de Gaza les greus limitacions són ben paleses, no?, en aquest sentit.
1: Sí, Europa té poder. El problema és que Europa té un poder que, per una banda, és insuficient pels reptes a què s'enfronta a nivell geopolític, i per l'altra és un poder que té fragmentat, és a dir, que moltes vegades el protagonista no és la Unió Europea en el seu conjunt, sinó que ho són els seus estats membres, que evidentment no tenen escala, no tenen capacitat per fer front a l'estat del món i a la seva incidència en l'estat del món de manera separada, no? I això és en molts àmbits. Hi ha alguns que estan més avançats pel que fa al poder de la Unió Europea en el seu conjunt, com és l'àmbit comercial, però vam veure, per exemple, amb l'acord comercial amb els Estats Units, doncs les dificultats que ha comportat el dia de demà, no?, quan els Estats Units ha dit que si les tecnològiques són objectes de multes per part de la Unió Europea, doncs es revisarà aquest acord comercial. Per tant, té poder de parlar amb una sola veu la Unió Europea en l'àmbit comercial, però que potser un poder insuficient per fer front als Estats Units, a Trump. I, per altra banda, àmbits on no té poder agregat, senzillament, com és l'àmbit militar o l'àmbit de la seguretat, on les competències de la Unió són molt, molt baixes, no? I, per tant, en alguns àmbits ha de millorar, ha de, com deia Draghi, com deia l'ETA en els seus informes, ha de fer-se més forta amb les capacitats que té, intentant eliminar barreres internes al comerç, per exemple, i amb altres, senzillament, ha de començar, si no de zero, gairebé, no?, com és en l'àmbit militar, on el seu poder, efectivament, està molt fragmentat i dividit.
0: Ens trobem, a més, en un escenari que és molt canviant, no? M'atreviria a dir que cada hora, pràcticament, les coses poden canviar d'un moment per l'altre. No sé si això és una complicació afegida a la situació.
1: Sí, sens dubte, perquè la Unió Europea, com a tota comunitat de dret i com a una institució basada en tot uns procediments i unes institucions que són, per definició, lentes, perquè en aquest cas, a més, ha de posar d'acord amb molts estats membres a l'hora de prendre decisions i tirar endavant directives i aconseguir, a vegades, inclús la unanimitat per part d'aquests estats membres, doncs això fa que els processos siguin encara més llargs i feixucs. I això, comparat amb la rapidesa amb què se succeeixen les crisis i també amb la imprevisibilitat amb la que juguen alguns actors, no? És el cas de Donald Trump. Donald Trump li agrada dir una cosa i la contrària probablement durant el mateix dia, i per tant això fa molt difícil la capacitat d'institucions basades en aquestes normes compartides i en aquests processos llargs, doncs fa difícil estar al ritme, no?, dels esdeveniments.
0: Això també ens porta a preguntar-nos si actualment és possible parlar d'una Europa en conjunt en un moment en què el continent sembla que està dividit, no?
1: El que tenim és clarament una creixent importància dels discursos del que podem anomenar l'Europa dels patriotes o

0: i de les forces polítiques nacionalistes volen és que Europa deixi d'adquirir aquests poders i, si pot ser, els repatriï cap als estats membres i, per tant, disgregar més la maquinària de funcionament europea. Això no ho pensen les forces convencionals de la pro-integració europea, no? Com, no sé, els conservadors, els socialdemòcrates, els verds, els liberals, que generalment tenen aquesta vocació integracionista, aquesta vocació de reforçar la Unió Europea, però el que sí que ha canviat clarament és que aquesta divisió entre aquests dos tipus de forces a dia d'avui està molt present en la política de molts estats de la Unió Europea. Hi ha governs que ja són protagonitzats directament per aquesta Europa dels patriotes i d'altres que l'oposició més forta prové d'aquestes files, no? Per tant, hi ha un debat molt, molt fundacional del que és el propòsit d'Europa, no només cap endins, sinó també com a potència internacional.
1: Mm-hmm. Clar, tot plegat ens porta a qüestionar-nos també quina implicació hauria de tenir Europa en els conflictes globals. És creïble pensar que pot seguir marcant certes pautes que estiguin vinculades a les democràcies liberals?
0: Sí, Europa té, evidentment, una manera d'entendre el món que li és molt pròpia i que en bona mesura ve de la seva història, però també de com s'ha anat gestant aquest món post-Segona Guerra Mundial. És una política exterior, l'europea, que el que vol és fomentar la cooperació, vol fomentar el multilateralisme, les institucions internacionals, el comerç obert, no? El comerç internacional, els intercanvis, diguem, entre societats com a manera d'avançar en l'agenda de la pau i de la cooperació internacional. Això va molt amb l'ADN del que és la Unió Europea com a actor internacional. El que passa és que el context a dia d'avui ha canviat molt. I més que fomentar normes i valors, moltes vegades els poders internacionals, les grans potències, es dediquen a fomentar la força, la llei del més fort i la defensa de l'interès nacional. I, per tant, això, Europa, que, com dèiem abans, està fragmentada, està desunida internament, i que alhora té uns valors, una manera d'entendre el món molt diferent en aquest món de Hobbes, no?, que podríem dir aquest món de tots contra tots en base al poder de cada un, doncs això força un repensament del que és l'Europa com a actor geopolític, no? que ha de començar, com deia l'exalt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha de començar a parlar el llenguatge del poder. La qüestió és quines capacitats té Europa a dia d'avui per parlar aquest llenguatge del poder i fins quin punt aquestes capacitats són suficients o hauria de reforçar alguns àmbits d'actuació, i a dia d'avui se n'està parlant molt amb l'àmbit de la defensa, per exemple.
1: Perquè des d'Europa som capaços de solucionar conflictes o som més aviat experts en generar-ne?
0: No, som capaços fins ara hem estat capaços de promoure la solució diplomàtica als conflictes. Un exemple clar és Iran, per exemple, no? Europa va estar amb els principals països, és a dir, en el seu moment Regne Unit i França i Alemanya, el grup d'aquests tres països i la Unió Europea van ser els generadors d'un acord que es va acabar firmant, que era en anglès el JCPOA, no? Un acord sobre el programa nuclear iranià que va comptar també amb el suport, evidentment, dels Estats Units durant l'època d'Obama, i això va ser un èxit de la diplomàcia europea, que va ser qui va fomentar aquest acord. Després és cert que quan va arribar Trump a la Casa Blanca es va retirar d'aquest acord nuclear sobre l'Iran i ara utilitza unes altres eines amb les quals Europa, evidentment, no se sent confortable, que és el bombardeig de les plantes nuclears a l'Iran amb un resultat incert. No se sap ben bé si ha sigut tan efectiva aquesta operació com el propi Trump diu, no? Per tant, la manera d'entendre el món d'Europa és una manera que no té a veure amb l'ús de la força només. No vol dir això que no hagi d'augmentar la seva capacitat de defensa pròpia i agregada entre europeus, però sí que vol dir que la seva preferència per solucionar els problemes del món, evidentment, no estarà mai alineada amb aquells que només entenen les relacions internacionals sota el prisma de la defensa, d'allò militar o inclús dels atacs preventius, com és el cas de la Casa Blanca amb Trump, no? És molt més un actor diplomàtic i això ha de continuar sent així.
1: Ara que parla dels Estats Units, Europa és capaç de ser una potència política sense el suport dels Estats Units o tenim una relació de certa dependència?
0: No, de certa no, d'absoluta dependència.

0: dir, el paraigües de seguretat que els Estats Units han proveït a Europa via l'OTAN, sobretot, ha fet que els europeus s'hagin despreocupat de les qüestions de la seguretat i la defensa, perquè ja tenien un garant, que es deia Estats Units, que a més li aportava el paraigües nuclear, que és l'últim garant de la seguretat a Europa. I hi havia un article, i és encara, a la carta de l'OTAN, que és l'article 5, que el que diu és que un atac a un soci europeu, serà un soci de l'Aliança, serà considerat un atac a qualsevol d'ells i, per tant, es dona per suposat que Estats Units intervindrà per ajudar en aquest altre estat atacat. Això ja no és així. Estats Units posa en dubte la validesa amb Trump d'aquest article 5, diu que hi ha múltiples interpretacions i, per tant, no està segura la solidaritat americana amb Europa, però, a més, també hi ha una voluntat constantment repetida de retirada de forces, i això vol dir també de personal militar, de forces convencionals, de tot tipus de força d'Estats Units a Europa. Per què? Perquè el que vol Estats Units és fixar-se en altres escenaris de rivalitat i conflicte com té, principalment a Àsia i la Xina en particular, no? I per tant, Estats Units ja no és aquest garant, ja diu no voler ser aquest garant de la seguretat a Europa, i per tant això requereix que Europa deixi de tenir aquesta dependència absoluta, no de manera disgregada i que cada país vagi a la seva a dins d'Europa, sinó que hi hagi una voluntat d'acció conjunta i que ens permeti reforçar aquest pilar europeu de la seguretat i la defensa.
1: Seguretat i defensa són els valors principals que hauria de defensar Europa?
0: No, el món no és només un món on el que preval és l'ús de la força o inclús l'amenaça de l'ús de la força, malgrat aquest sigui el llenguatge que no només Estats Units, sinó moltes potències a dia d'avui estan posant sobre la taula. Estats Units fa poc va dir que el seu Departament de la Defensa se l'ha d'anomenar a partir d'ara el Departament de la Guerra. Això vol dir que s'ha de pensar en clau de guerra i no tant de defensa. I això ho pensen també, evidentment, Rússia, que ha envaït un país tercer com Ucraïna mitjançant l'ús de la força, però també ho pensa creixentment la Xina, que ha fet una desfilada militar amb totes les seves capacitats, diguem, per mostrar al món que ja està preparada per lluitar aquestes grans guerres. Per tant, sembla que el llenguatge que preval en el món és aquest llenguatge de la guerra i de l'ús de la força o de l'amenaça de l'ús de la força. Europa, com deia, no és aquest la seva manera d'entendre el món i, per tant, ha de conjugar tot tipus d'elements que formen part del que és ser una potència internacional. Al principi parlàvem del poder comercial, però evidentment també hi ha la diplomàcia, també hi ha la cultura, també hi ha el que s'anomena el poder tou, el poder de convenciment, i no tant el poder de la coerció, i per tant això és la recepta europea. Cert és que el món, a dia d'avui, mira en una altra direcció, però no perquè el món miri en una altra direcció, nosaltres ens hi hem d'adaptar sense qüestionar-nos com podem exercir aquest poder.
1: Pol Morillas, ara repassava una mica les preguntes que li hem anat fent fins al moment. No sé si són massa exigents, potser, amb el paper d'Europa al món. Si li demanem coses que els estats nacionals no han estat capaços de fer, o si de sobrecarreguem de deures?
0: Sí, sens dubte, perquè sobretot no li donem a la Unió Europea els mecanismes per fer-ho. En el moment en què les grans decisions en política exterior, de seguretat, de defensa, estan subjectes a la regla de la unanimitat i alhora les capacitats que té Europa agregadament són molt limitades, estem demanant el que en castellà diríem peres a l'olmo, no? Estem intentant que Europa tingui, la Unió Europea tingui unes competències que els estats membres no estan disposats a cedir-li i, per altra banda, que no té els recursos necessaris per exercir-les. I, per tant, a vegades demanem massa o responsabilitzem massa a la Unió Europea de coses que els seus propis estats no li estan permetent fer. I, per tant, la pregunta rellevant que ens hem de fer tots com a ciutadans europeus és quin nivell de govern, si volem, el nivell nacional en aquest àmbit de què estem parlant o el nivell europeu, és el nivell més adequat per fer front als problemes internacionals que ens afecten com a europeus. I aquí és on deia que hi ha dos receptes. Alguns diuen que això ho han de fer els estats membres per si sols, i desagregant el poder de Brussel·les, i altres, entre els quals Mincroc, creiem que la magnitud d'aquests reptes, ja siguin reptes de seguretat, però també reptes tecnològics, com la regulació de la intel·ligència artificial, o el canvi climàtic, o molts altres crisis transnacionals, internacionals, totes aquestes crisis que superen la dimensió dels estats, requereixen una resposta a nivell superior als estats. I, per tant, en aquest cas, nosaltres com a europeus, el millor nivell que tenim i que hem mostrat amb molt d'èxit en moltes altres ocasions és el de la Unió Europea.
1: Mm-hmm. És cert que estem en un moment greu en termes de política internacional, com hem anat repassant, però també és veritat que la Unió Europea s'ha anat generant a base de la crisi, en certa manera. No sé si això el fa ser optimista.
0: Sí, però són crisis que, primer que no totes les ha resolt de la manera més eficaç possible, és a dir, la crisi de l'euro ha deixat un llegat molt important en termes d'exclusió social, per exemple, o a nivell de divisions internes entre les diferents economies europees, i per tant no ha permès acabar d'avançar en una cosa que, per exemple, se'n parla des de fa molt temps, per donar un exemple, que és la famosa unió bancària, no? És una qüestió que encara està molt a les beceroles respecte al que la voluntat dels líders europeus ha semblat reflectir en molts de temps, no? Per tant, en molts àmbits en els quals la Unió Europea ha anat responent a les crisis, però ho ha fet de manera, diguem, per pal·liar aquestes crisis, però no per fer les transformacions estructurals que a vegades serien necessàries per enfrontar la propera amb més garanties, no? I és cert, diem que el Brexit, per exemple, es va resoldre amb prou unitat i d'una manera prou efectiva. És cert que la pandèmia també va tenir bons elements de gestió de l'adquisició de vacunes i de distribució de vacunes entre els estats membres, i també inclús amb un fons de recuperació posterior, el Next Generation, però tot això són crisis puntuals, no?, als quals l'Europa ha hagut de reaccionar per força. Ara, del que estem parlant són de crisis molt més estructurals, que és el paper d'Europa, la posició d'Europa al món i, per exemple, com dèiem abans, la retirada dels Estats Units com a garant de la seguretat europea. Tot això és molt més estructural, com també ho és el creixement de la Xina i d'altres potències, molt més estructural que qualsevol altra de les crisis de què estem parlant fins ara. I, per tant, aquí sí que Europa ha de fer un pas endavant en reflexionar si les seves estructures, presa de decisions, institucions, són suficients per aquestes crisis tan estructurals.
1: Avui hem sortit al Pati dels Grans, que és el títol del llibre que acaba de publicar Pol Morillas, el director del CIDOP, un llibre editat per La Campana. Pol Morillas, moltíssimes gràcies pel seu temps i també per aquestes reflexions, a banda de la pedagogia que ens enduem cap a casa avui, perquè li agraïm molt que s'hagi explicat també.
0: Molt bé, no, moltes gràcies a vosaltres per l'interès, evidentment.
1: Que vagi molt bé, fins la propera.
0: Fins aviat.
1: Perfecte, Pol, ho tenim.
0: Molt bé.
1: Genial, doncs moltíssimes gràcies. Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Pol Morillas. Carles, què n'ha subratllat?
2: El que destacaria i el que m'ha generat més impressió és sobretot aquesta idea, no?, global que hi ha ara de fomentar la força i el poder, i el comentari que ha fet en Pol de que Europa no ho fa, no?, que nosaltres fomentem més les normes i els valors i que per posicionar-nos de millor manera doncs hem de parlar el llenguatge del poder. Clar, això el que em fa pensar és: el món ara mateix està bastant deslligat d'Europa, ja parlem més de poder, de potència, de guerra. A Europa des del principi s'ha parlat de normes i valors. Què hem de fer? Hem de canviar nosaltres o ha de canviar el món?
1: Una bona reflexió és el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
2: A tu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: La secció Gent amb Valors és tot un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir Som Llar, una associació que ofereix habitatge a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, i en especial aquelles que es deuen a raons de gènere. Qui ens acompanya per parlar-ne és Sílvia Laporta, directora operativa de l'associació. Sílvia, benvinguda, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bé.
1: Benvinguda a Valors a l'Alça. Nosaltres estem encantats de poder parlar de Som Llar. De fet, en aquesta secció ens agrada molt conèixer també la trajectòria de les persones que ens acompanyen, així que deixem demanar-te d'entrada com comences tu a implicar-te en aquesta associació i per què, què és el que et crida l'atenció del seu projecte.
4: Doncs Mira, el meu inici ja va ser fa 14 anys, a l'agost ha fet 14 anys que estic a la nostra entitat, i va ser, la veritat, una mica per casualitat. Vull dir, estava buscant, en un moment en què estava buscant un canvi de feina i va aparèixer la proposta de Som Llar en el meu camí. Vaig començar com a tècnica d'intervenció als habitatges que en aquell moment doncs gestionava l'entitat, i al llarg d'aquests anys doncs he pogut entomar nous reptes i he pogut assumir nous llocs amb diferents responsabilitats fins al dia d'avui, que porto la direcció operativa de les àrees de gènere i d'inclusió de l'entitat. O sigui que ha estat 14 anys d'anar fent camí dins de la casa.
1: Deia abans que us centreu en l'habitatge, que és evident que és una cosa que té un valor important per a tots nosaltres, però per a aquelles persones a qui ajudeu, quin diries que és el valor que té l'habitatge?
4: Clar, nosaltres treballem amb persones que per uns motius o per uns altres han sofert la major pèrdua que jo crec que una persona pot patir, que és el seu habitatge, no? Llavors, el poder gaudir d'un espai, encara que sigui temporal, que els hi proporcioni tranquil·litat, que els hi proporcioni estabilitat i que els hi permeti poder pensar en què volen fer o què poden fer amb les seves vides, anant endavant, és algo que no té preu. I l'habitatge, no?, i el poder posar a disposició de les persones i de les famílies amb les que treballem, no?, aquest habitatge, és això, és poder-los donar l'oportunitat de poder parar, de poder pensar i de poder prendre decisions.
1: A més, Sílvia, dèiem que des de Som Llar treballeu amb una perspectiva de gènere. Quines són les dificultats afegides en què es pot trobar una dona a l'hora d'accedir a un habitatge?
4: Bueno, hem de tenir en compte que vivim en un país en el que, si ho mirem des de termes històrics, no fa tant, no? No fa relativament tant, fa uns 50 o 60 anys, les dones no podien tenir un compte corrent per elles mateixes i molt menys poder ser titulars d'un contracte de lloguer, no? Llavors, és... La dificultat que, una de les dificultats que arrosseguem és una dificultat que és històrica, no?, que és trencar, no?, amb aquest passat en el que l'accés a l'habitatge d'una manera independent per les dones doncs d'alguna manera està vetat. I després també tenir en compte que nosaltres treballem amb un percentatge molt alt de dones amb menors a càrrec, les quals l'única força, no?, i l'únic motor econòmic són elles, no?, en el que no hi ha un segona persona adulta que les pugui acompanyar, no?, i que, per tant, el mercat d'habitatge, no?, i el mercat de lloguer avui dia és el que és, que a nivell privat és pràcticament inexistent i amb uns preus que són desorbitants, i per tant que una dona pugui reunir tots els requisits, no?, que ara mateix el mercat de lloguer els demana per poder accedir a l'habitatge és gairebé un impossible, no? I per una banda nosaltres hem de poder visibilitzar aquesta situació, hem de poder apropar el mercat de l'habitatge a les dones, no?, i els hem de poder dir això també és cosa vostra, o ha de poder ser cosa vostra, perquè també és veritat que hi ha unes creences que proponem moltes vegades a les pròpies dones, doncs que per elles sovint tot allò que té a veure amb l'habitatge, perquè històricament ha estat així, és cosa d'homes. Doncs no, nosaltres en els nostres projectes els acords d'allotjament que fem amb les famílies que hi participen, les titulars són les dones, perquè també volem visibilitzar això de manera pública, però també en el tu a tu amb cadascun dels casos amb els que treballem, i perquè l'accés a recursos econòmics, no?, o poder generar recursos econòmics que puguin acostar a les dones, no?, els requisits que el mercat de lloguer, no?, que el mercat d'habitatge els demana, també passa passa per poder treballar qüestions que tenen a veure amb quina és la situació del mercat laboral, a quines ocupacions poden accedir, en quins sectors, no? I que sovint són sectors molt precaritzats, i quines dificultats tenen a nivell de conciliació, perquè són les úniques que tenen a si mateixes per poder-se fer càrrec dels seus fills i filles, no? I que quan són, aquests són petits, sovint no és fàcil que puguin tenir una disponibilitat àmplia d'hores per poder treballar i tenir aquests ingressos mínims que puguin ser necessaris per poder llogar un habitatge.
1: Mm-hmm. De fet, fa un moment has dit un concepte que crec que és clau, especialment en el vostre projecte, que és acompanyar. Vosaltres oferiu també un acompanyament, no?, aquelles persones que ajudeu. A vegades és més important potser aquest acompanyament que l'obtenció en si de l'habitatge, sense voler-ho infravalorar, eh?
4: Sí, les dues coses, al final, no? Nosaltres, al final, treballem amb recursos i amb serveis que són temporals i que tot allò que passa en el temps passa dins d'un habitatge, no? Per tant, per nosaltres és fonamental poder posar, ni que sigui això temporalment, un habitatge a disposició de les persones i de les famílies, i després poder desplegar tota aquesta feina d'acompanyament en el poder traçar un itinerari, no?, de millora, de canvi, d'allò que decideixi la persona, no? Per tant, la nostra feina, així molt, molt resumida, d'una manera molt resumida, és poder ajudar les persones una mica a ubicar el seu propi puzzle, no? A veure en quin moment es troben, què és el que necessiten, què volen canviar, què volen millorar i cap a on volen anar, no? I què estan disposats a fer per poder produir tots aquests canvis, no? I per tant, la nostra feina és la de poder acompanyar en aquest viatge per tal que les motxilles d'eines, no?, les bosses d'eines de les persones es vagin carregant, no?, d'aquelles eines, d'aquelles competències, de tot allò necessari que els permeti en un temps el que necessitin i el que calguin, depèn de cada situació, poder afrontar l'accés a un habitatge de manera autònoma des d'un lloc diferent des d'on partien inicialment.
1: Sílvia, ara que comencem un nou curs, una nova temporada, no sé si vosaltres també des de Somllar teniu nous projectes entre mans o que estigueu a punt de treure del forn.
4: Bueno, nosaltres tenim tota una cartera de serveis i de projectes que són els que conformen la nostra activitat i que són molt estables en el temps i fa molts anys que els estem desenvolupant, però sí que, bueno, doncs cada any ens marquem com reptes diferents, no?, de poder fer coses diferents, de poder dur a terme programes d'innovació que al final acaben sent, no?, i acaben formant part de la cartera estable. I aquest any l'aposta que hem fet ha estat també la de poder diversificar els territoris en els que treballem, i ara mateix doncs estem començant a engegar activitat a diferents municipis, i també sempre ens guardem, no?, un petit calaix de projectes de creació de reflexió i de creació de contingut, i en breu començarem a treballar amb un en el que volem fer una anàlisi dels itineraris i les dificultats en els itineraris d'inserció amb dones que es troben en situació d'exclusió residencial versus les que no ho estan. I, bueno, començarem a veure què en traiem d'això.
1: On podem seguir tota aquesta activitat i, sobretot, com hi podem col·laborar?
4: Bueno, per seguir-nos us podeu seguir a través de la nostra pàgina web, que és somllar.cat, i a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres sempre anem publicant, no?, tot allò que anem fent, i per tant allà teniu informació a través d'Instagram, a través de Facebook, de LinkedIn, i a l'hora de col·laborar ens agradaria que ens poguessin arribar habitatges, perquè nosaltres els habitatges són els que és el que necessitem per poder fer la nostra feina, i que aquelles persones que puguin, no?, que tinguin un habitatge que ho puguin posar en lloguer, doncs que també puguin confiar en la nostra activitat, ja sigui la nostra o en entitats com nosaltres. també rebem donacions de mobiliari, perquè al final, o d'altres elements, de roba, etc, perquè al final és això, les famílies amb les que treballem estan un temps amb nosaltres, però tard o d'hora accediran o podran accedir a una alternativa residencial i es troben amb haver de muntar-se a la casa, no? I que per tant, tot cop de mà que puguin rebre, no? O que puguin tenir a l'hora d'això, de poder tenir uns mínims, un llit, uns armaris per guardar la roba i tal, doncs benvinguda sigui. Voluntariat també, necessitem mans, no? Necessitem mans per poder organitzar tots els materials amb els que treballem, el banc d'aliments, que també és una de les ajudes que posem a l'abast de les nostres famílies, i a l'hora també de poder fer activitats, tallers de llengües, parelles lingüístiques, etc. No? Però bueno, tot això a la nostra pàgina web també podeu trobar tota la informació de tot allò que nosaltres demanem i que ens pugui proporcionar qui sigui.
1: A somllar.cat hi trobareu més informació. Nosaltres hem volgut fer un tastet de l'associació Som Llar amb la Sílvia Laporta, que n'és la directora operativa. Sílvia, moltíssimes gràcies i bon inici de curs.
4: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
4: Bé, una abraçada. Adéu, adéu.

0: El like d'aquesta setmana de la revista Valors el volem dedicar a un llibre. No va quedar res. És el nou llibre publicat per l'escriptora mataronina Maria Escales, amb ara llibres en aquest cas. És una història basada en fets reals que van succeir al final de la Guerra Civil Espanyola a Llers, que és una petita població de l'Alt Empordà, i que ens parla de com els conflictes transformen a totes aquelles persones que, d'una manera o altra, els han esquitxat o els han patit. Maria Escales, benvinguda, ben tornada a Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Fa molt pocs dies que va sortir del forn, sí, sí. No va quedar res. Com ho estàs vivint? Com està anant?
1: Molt bé, molt, molt feliç. O sigui, la veritat és que no deixo mai de donar gràcies. O sigui que no és pas el primer llibre que trec, és el meu sisè llibre, i tot i així continuo, doncs, encara meravellant-me i agraint a tothom que trobi interessant llegir un llibre escrit meu.
0: Sisè llibre, podríem dir que és una mica diferent de la resta?
1: Tots són diferents. Jo cada llibre té alguna cosa especial que és diferent dels altres. No, són molt diferents entre mi tots els meus llibres, però tots tenen com un segell meu, no? Que diria que és l'atenció a les coses petites.
0: Les coses petites que al cap i a la fi són les que formen grans històries, aquestes quotidianitats en les que tu ja t'has fixat moltes vegades. De fet, no és el primer cop que escrius sobre una història real o a partir d'una història real. Com arribes tu a la història de Llers?
1: Va ser un suggeriment. La que en aquell moment era editora d'Ara Llibres, la Marta Bella, em va trucar i em va dir: mira, hi ha una història que em sembla que és molt potent, per què no la mires, no? I jo, bé, vaig pensar: ostres, no, Guerra Civil no, una altra vegada no, perquè ja he escrit aquest cromo, ja el tinc. Però quan vaig començar a remenar i a mirar tot el que hi havia allà al voltant, vaig pensar: ostres, això és molt potent, no? Va ser una mica com quan agafes una cirera, que també n'en 3 o 4 més. Remenant aquesta història me'n van venir moltes altres. I vaig dir: va, donem-hi una volta. Vaig estar uns mesos investigant i bé, va ser com un enamorament d'allò que després dius: ja està, m'hi llenço de cap. Em feia una mica de respecte perquè és una no ficció i jo sempre havia fet ficció. I em feia respecte. Oh, n'estic contenta.
0: Que és el més important, el resultat i la sensació que et deixa tu i que deixarà segurament. De fet, ja vas passar per Llers a presentar-lo.
1: Va ser molt emocionant perquè, bé, aquesta història, que no hem, potser em sembla que no ho hem dit abans, sinó que és una explosió que va destruir el 90% del poble. A les persones els hi van dir que sortissin 5 minutets, que havien de fer esclatar un polvorí i que no els hi caigués una teula, no? I l'explosió és això, gent que va sortir per 5 minuts i es van quedar absolutament sense res, amb l'oposat. Gent que estava sortint d'una guerra de 3 anys, o sigui, gent que ja ho havia perdut gairebé tot, l'últim dia de guerra ho perden tot. Aleshores, quan vaig anar a Llers, vaig poder saludar a la Carmeta, no?, que era una senyora de 90 anys, que en 4 anys havia viscut aquesta explosió i que la recordava. I gent, bé, va ser molt emocionant, molt, molt, molt.
0: Com ha estat aquest procés d'investigació, de documentació? Imagino que molt exhaustiu. Crec que tu és una part que gaudeixes molt.
1: Moltíssim.
0: Quan fas un llibre. Però això també ha implicat, imagino, parlar amb persones com la Carmeta, no?
1: Sí.
0: Que d'una manera o altra hi era, no ho van patir, això.
1: Sí, em va anar molt bé perquè a l'Ajuntament de Llers va propiciar que hi hagués un documental que està penjat a YouTube, que és Llers, el poble que va esclatar pels aires, en el qual es fan entrevistes a avis que han viscut allò, no? I no només han penjat això, sinó que també han penjat el documental, les entrevistes sense editar. I clar, per mi això ha estat fantàstic, perquè quan tu quedes amb algú, parles, però algunes coses se t'obliden, no? O pensa punts, però en canvi aquestes entrevistes les he vistes moltes vegades. Però clar, una cosa que he intentat fer ha estat no centrar-me només a Llers. O sigui, a mi el que... Jo aquest llibre volia que es titulés La batalla dels elefants.
0: Per què?
1: Perquè hi ha una dita africana que diu que quan els elefants es barallen, perden les formigues. I això és el que va passar a Llers, i és el que està passant a Gaza, i és el que passa a Ucraïna, per exemple, no? Quan es barallen els poderosos, els que perden són els humils, la gent com tu, com jo. Aleshores, a partir d'aquí jo vaig mirar i vaig dir: bé, a veure, tots els conflictes que hi ha en aquest ambient d'un conflicte molt bèstia, no? Des de, per exemple, ara torno a parlar d'Ucraïna, no? Me recordo quan va esclatar tot això d'Ucraïna, que hi havia gent d'Ucraïna que se n'anava i que s'emportaven els seus animals de companyia, no? I gent que deia, home, un animal... No sé... Però clar, un animal forma part de la teva, del teu mapa sentimental, no? Com pots deixar el teu gat i anar-te'n, no? Coses com aquestes, no? Aleshores, el meu llibre, en aquest llibre, sí que parla en poderosos, sí que parla Enrique Lister, i sí que parla Francesc Macià, i sí que parla gent important, però també parla un gos, també parla una nena que no entén res, i també parla fins i tot un cadàver, faig parlar un cadàver, no? És aquest punt de màgia que hi he posat, no? Totes aquestes petites històries que orbiten en un gran drama.
0: En cap i a fi són diferents perspectives que ens ajuden a reconstruir un poble.
1: Sí.
0: No va quedar res, literalment, aquest 90% que va quedar destruït. No sé si has pogut preguntar o esbrinar quin record es té dels republicans a Llers, que són els que van fer esclatar aquest polvorí.
1: A veure, allà un ressentiment en plan de dir jo era dels vostres i m'heu fet això, no? Però penso en algunes persones, però penso que han estat capaços de dir, a veure... De fet, jo vaig parlar amb un TEDx i una de les... M'encanta documentar-me perquè parles amb gent super... I vaig parlar amb un TEDx, que és un tècnic de desactivació d'explosius, i em va dir, clar, diu, és impossible saber l'abast d'una explosió. Diu, segurament els republicans no s'imaginaven el que estaven a punt de fer. El cràter va ser de 30 metres, una passada. Clar, la cosa és tant que el TNT, que és el que va esclatar, té un comportament bastant imprevisible. I depèn, o sigui, l'explosiu estava apilat. Només que hagués estat posat en fila, ja no hauria estat tan destructiu. Vaig fer una investigació amb aquest TEDx, vàrem estar mirant què passaria, de fet això aquest divendres la presentem a Mataró i és una de les coses que explicarem, no? Imaginem-nos que això passa a Mataró. Imaginem-nos que a l'església de Sant Josep posen les 200 tones d'explosiu. 200 tones d'explosiu és una borrada, és com, són 8 trailers i mig, eh? Si a l'església de Sant Josep esclatés aquesta quantitat d'explosius, els morts arribarien, l'església de Sant Josep arribaria fins a la plaça Espanya, perquè m'entenguis, no? I fins a Baix a Mar. Però les restes de l'explosió arribarien a Caldetes. A Caldetes!
0: Caldetes, que per aquelles persones que ens escoltin, que no són del Marès, òbviament, estem a dos pobles, tres pobles,
1: sí,
0: a Caldetes.
1: Doncs, per exemple, a Barcelona, si això esclatés al centre de Barcelona, els morts estarien entre la plaça Urquinaona i la Gran Via, però les restes de l'explosió arribarien des de la falda del Tibidabo fins al Port Olímpic. M'enteneu? I clar, però ells no s'ho imaginaven que passaria això.
0: Si no, no ho haguessin fet, segurament.
1: Sí, segurament no ho haurien fet. Clar, la guerra ells ja veien que estava perduda. Veien que estava perduda la guerra. Però volien donar temps a la màxima de gent per poder sortir. Clar, Llers està al costat de la frontera. Aleshores, varen dir, no els hi podem posar tan fàcil, no els hi podem deixar tant de material. No. Hi ha una de les escenes del llibre que més em va agradar escriure, que és una que va passar en realitat dos germans, els germans Botella. Un era l'encarregat de preservar el tresor de la República. Al castell de Figueres hi havia tot d'obres d'art tretes del Prado i de molts museus d'Espanya per intentar salvar-los de la guerra. L'altre germà era l'encarregat de destruir les infraestructures perquè l'exèrcit no avancés. Aleshores, hi va haver una discussió molt bèstia entre aquests dos germans, dient, un dient, surt d'aquí, que això ho he de fer esclatar tot, que això peta, i l'altre dient, no podem destruir això, no?
0: Maria, vaig acabant, perquè malauradament ens quedem sense temps, però aprofitant que tu ets músic, també.
1: Sí.
0: Volia demanar-te si en aquest procés d'escriptura i d'investigació t'imaginaves quina banda sonora tindria No va quedar res.
1: És una banda sonora molt dolorosa, que és la del silenci brutal que queda després d'una explosió d'aquest tipus. Quan les nostres orelles fan aquell pi, saps, de quan que hem rebut un impacte molt fort, i la sensació de desconcert, no? Jo dic que aquest llibre és la història del que queda quan no queda res, no?
0: I queden coses, perquè al final
1: Totalment.
0: La gent de Llers va reaccionar.
1: És fantàstic. Pensa que Llers estava prohibidíssim a la postguerra a qualsevol festa pagana. Doncs a Llers van aconseguir fer el Carnestoltes, quan estava prohibidíssim. I amb tot el poble destruït i la gent entre runes, etc etc, i prohibidíssim, van celebrar un Carnestoltes. O sigui, és un poble amb una gran resiliència.
0: No va quedar res, és el nou llibre, el sisè, de Maria Escales. Avui hem pogut fer un tastet molt petitó, perquè aquí dins hi ha moltíssima més història, moltíssimes històries, com comentaves tu abans, petites històries, moltes d'elles de reals o basades en la realitat. Maria, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar-nos de No va quedar res, i gaudeix moltíssim.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, fins la propera.
1: Vale, gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària, com sempre, de la mà de Conxa Parramon.
2: L'essencial, el disseny i altres coses de la vida. Si avui algú s'asseu en un banc públic a molts carrers de Catalunya, és molt probable que ho faci en un banc neoromàntic dissenyat per Miguel Milà l'any 1995. El seu llibre de memòries, L'essencial, el disseny i altres coses de la vida, explica que la idea va néixer en veure un home gran que tenia dificultats per aixecar-se. Va voler crear un banc que li facilités aquest gest i li retornés la dignitat.
3: Tot allò que soluciona les coses amb bellesa és un bon disseny.
2: I afegeix:
3: els meus dissenys mai no han estat de moda i potser mai no han passat de moda.
2: La majoria de les seves creacions han sorgit com a resposta a la manca d'espai i de recursos, cosa que l'ha portat a definir-se com un dissenyador preindustrial i evolucionari, no revolucionari. En aquesta filosofia s'endevina l'educació rebuda com a fill d'una família burgesa a la postguerra. La seva mare, Montserrat Sagnier i Costa, va inculcar a tots els seus fills l'austeritat.
3: Ens va ensenyar a ser responsables amb les coses, les persones i els diners.
2: Amb ironia, Milà recorda que repetir diversos cursos a la Facultat d'Arquitectura li va permetre conèixer tots els arquitectes de la seva època i aprendre molt sobre el terreny. La il·luminació ha estat, segons confessa, el camp que menys li ha costat abordar. Al llarg de la seva vida ha dissenyat una infinitat de làmpades.
3: Un llum ha d'il·luminar, en cap cas enlluernar.
2: Però gairebé es va atrevir en tot. Va dissenyar des d'un senzill matamosques a taules, cadires, prestatgeries, paraigüers, penjadors, aixetes, glaçoneres, coberts i els vagons del metro de Barcelona, etc, etc. La seva trajectòria suma més de 245 peces concretes i fins a 817 projectes documentats entre prototips i producció, com es pot veure a l'exposició del Disseny Hub de la plaça de les Glòries, oberta fins al 28 de setembre. L'obra es tanca amb un doble decàleg que condensa la manera de pensar de Milà i retrata un creador que ha dedicat la seva vida al disseny, contribuint a modernitzar tant conceptualment com estèticament l'entorn domèstic i urbà.
0: Fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, però també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc. Això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanisca realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

començarem el programa número 2138, corresponent a avui diumenge, 12 de juliol de 2026, tot escoltant a la Cobla Costa Brava amb la interpretació de la sardana Catalunya Nord del mestre Joan Llobet i Vergés.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Olot, al Parc Nou, celebració del 63è aplec de la sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15. Hi prendran part les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. A Vilaplana, a la Mossara, celebració del 21è aplec de la sardana, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 5:00. Hi prendrà part la cobla Reu Jove. I a Viladrau, a la plaça Major, celebració del 76è aplec del Matagalls. Serà a 6:45 de la tarda amb la cobla genissenca. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. Aquest matí a 12:00, a la Granada, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha motiu de la Festa Major amb la cobla Catània. A 1:15 i a 6:00 de la tarda, a Molló, a la plaça Major, celebració de la Festa del Roser, i prendrà part la cobla Vila de la Jonquera. A 1:00 PM, sardanes a Montellà i Martinet, a motiu de la Festa Major, i prendrà part la cobla Rosaleda. A partir de 5:00 de la tarda s'anuncien ballades de sardanes a Banyols de la Marenda, de la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Els Casanovas. A 7:00 de la tarda a Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, amb la cobla La Salvatana. Al Vendreny, a la Rambla, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, amb la cobla Berga Jove. A 8:15 de la tarda, a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Ciutat de Terrassa. També a 8:15, a Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, amb la cobla Baix Empordà. A la Seu d'Urgell, a la plaça del Camp del Codina, amb la Vell Puigcobla. A Cervera, a la plaça Major, amb la cobla Contemporània. A Badalona, al Pati dels Pares Carmelites, celebració de la Festa de la Mare de Déu del Carme, i prendrà part la cobla Marinada. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Mediterrània. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla La Nova Vallès. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Baix Llobregat. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 8:00 de la tarda, a Palamós, al passeig del mar, amb la cobla Vila d'Olesa. A Santa Margarida i els Monjos, a la plaça de l'Església, amb la cobla Catània. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Vents de Riella. I a Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la cobla Xaloc. A 9:15 del vespre, ballada de sardanes a Paguejà, a la plaça del Castell i a motiu de la Festa Major. Hi prendrà part la cobla Maricel. I donem pas ara a la cobla Els Casanovas. Els escoltarem interpretant la sardana del mestre Jaume Cristau, que porta per títol El voló n'està de festa.

En interpretació de la cobla Els Casanovas, acabem d'escoltar la sardana El Voló n'està de festa, del mestre Jaume Cristau i Brunet. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 13 de juliol s'anuncien sardanes a les 12 de la migdia a Balaguer, al passeig de l'estació amb la cobla Montgrins. A Viladecavalls, a la plaça de Pere Mat, a 6:45 de la tarda, amb la cobla La Flama de Farners. A Esparreguera, al carrer dels Arbres, a les 7 de la tarda, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les Masies de Voltregà, a la carpa del camp de futbol de Vinyoles, amb la cobla Marinada. A 9:45 del vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per el dimarts, 14 de juliol, ballades de sardanes a 7:45 de la tarda a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça de la Xemeneia dels Químics, amb la cobla Ciutat de Girona. A 8:45 del vespre, a Sant Vicenç de Torelló, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Canigó. A 9:00, a Terrassa, a la plaça del Progrés, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I a 9:45 del vespre, a Puigreig, a la plaça Nova, amb la cobla Berga Jove. Per al dimecres, 15 de juliol, ballades de sardanes, a 9:45 del vespre, a Palamós.

El passeig del mar amb la cobla Marinada. A Matadepera, a la plaça del Casal de Cultura, amb la cobla Montgrins. A Tiana, al parc del Camp de Futbol Vell, festival d'estiu de cobles i compositors. I prendrà part la cobla Mediterrània. A les 10 del vespre, ballades de sardanes a Arbúcies. A la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, amb la cobla Ciutat de Girona. I per al dijous, 16 de juliol, festa de la Mare de Déu del Carme, s'anuncien ballades de sardanes a les 12 del migdia i a les 8 de la tarda a l'Estartit, a la plaça de l'Església, amb la cobla Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda, a Camprodon, a la plaça del Carme, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Moreneta. A les 8, a Cadaqués, al passeig, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça del Canigó. 7 de 7, festival de l'Escola de Cobla. I prendrà part la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló. A 9:45 del vespre, a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla La Principal del Rosselló. A Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la cobla Montgrins. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, a les 10 del vespre, amb la cobla Foment del Montgrí. També a les 10 del vespre, a Pals, a Cala Pruna, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Sant Pere Pescador, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, al passeig Marítim, amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal del Llobregat. I a Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del mar, amb la cobla La Flama de Farners. I escoltarem ara una sardana del mestre Ricard Viladesau. És la que porta per títol Sa Palomera i ens la interpreta la cobla Vila de Blanes.

Per la cobla Vila de Blanes, la Blanes, amb en Carles Nieto com a trompeta solista, acabem d'escoltar la sardana Sa Palomera, del mestre Ricard Viladesau i Cané. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 17 de juliol i dissabte 18 de juliol. Pel que fa al divendres, s'anuncien les següents ballades. A les 8 de la tarda, a Calafell, a la plaça de Catalunya, i a motiu de la Festa Major de la Santa Creu amb la cobla Meravella. A Ripoll, al claustre del monestir, concert del 73è Aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla Sol de Banyols. A les 9 del vespre, a Argelers, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, ballada amb la cobla Els Casanovas. A la Granja d'Escarp, a la plaça Nova, 21enes sardanes a la fresca El Segrià, i prendrà part la cobla Vents de Riella. També a les 9 del vespre, sardanes a Ceret, a la Catalunya Nord, a la plaça de Picasso, celebració del 68è Festival de Sardanes, i prendrà part la cobla Mil·lenària. A Palol de Revardit, al Riudellots de la Creu, Festival Recòndit, amb Roger Mas i la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A la Garriga, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla Genissenca. A les Preses, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 9:45 del vespre, a Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la Lluïsos Cobla. A les 10, a Ullà, a la plaça de l'antic Ajuntament, amb la cobla Els Rossinyolets. A Anglès, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Vila de la Jonquera. A l'Estartit, al Molinet, concert cobla a quatre veus, amb la cobla Montgrins. També a les 10, ballada de sardanes a Tordera, a la plaça de l'Església, amb la Principal de Banyoles. A Sitges, a la plaça del Baluart, amb la cobla Marinada. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla Foment del Montgrí. I a 11:15 del vespre, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Bisbal Jove. I per al proper dissabte, 18 de juliol, ballades de sardanes a Ceret, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República. 68è Festival de Sardanes serà a les 10 del matí amb les cobles La Principal del Llobregat i Mil·lenària. A les 12 del migdia, a Lleida, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i prendrà part la cobla Juvenívola d'Agramunt. A 6:15 de la tarda, a Barcelona, a Sants Montjuïc, a la plaça d'Ovidi Montlló, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A les 7 de la tarda, a Solsona, a la plaça del Consell Comarcal, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Al Vendrell, a la platja de Sant Salvador, amb la cobla Ressò d'Ensaires del Penedès. A 8:15 del vespre i a les 11, a Bellvís, a la plaça de Catalunya, celebració de l'Aplec de la Sardana amb la cobla Maricel. A 8:15 de la tarda, ballada a Ripoll, a la plaça de la Llibertat, inici del 73è Aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla Vents de Riella. També a 8:15, a Viladecans, a la Rambla de Modolell, amb la cobla Bisbal Jove. A l'Hospitalet de l'Infant, a la plaça del Coll de Balaguer, celebració del 39è Aplec de la Sardana Vora el Mar, amb sessions a 8:15 de la tarda i a 11:15 del vespre, i amb la participació de les cobles Reu Jove i Ciutat de Cornellà. A 8:00 de la tarda, a Sant Feliu de Codines, al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu, celebració del 24è Aplec de la Sardana, amb la participació de les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i Juvenívola de Sabadell. A Tàrrega, a la plaça del Carme, al pati, ballada amb la cobla Tàrrega. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla Vents de Riella. A Sant Joan d'Espí, a la plaça de l'Ermita, sopar de Carmanyola, amb la cobla Ciutat de Granollers. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, amb la cobla La Principal de Banyoles. I a 10:00 del vespre, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, centè cicle d'estiu, i prendrà part la cobla Ciutat de Girona. A Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla La Principal de Cassà. A Artés, al parc de Can Cruselles, al parc municipal, amb la cobla Vell Puigcobla. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'1 d'octubre de 2017, amb la cobla Mediterrània. I a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, amb la cobla Marinada. I tot seguit escoltarem una sardana del mestre Josep Auferil. És la que porta per títol L'Aplec de Ceret, i ens la interpreta la cobla Els Casanovas.

0: L'aplec de Ceret del mestre Josep Auferil i Costa és la sardana que acabem d'escoltar interpretada per la cobla Els Casanovas.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre. Notícies.
1: La colla Dintre el Bosc dona el tret de sortida al seu 75è aniversari. La colla Dintre el Bosc i el grup sardanista Dintre el Bosc iniciaren el passat 10 de juliol els actes de commemoració dels seus 75 i 45 anys d'història, respectivament, amb un acte institucional a l'Ajuntament de Manresa i un sopar de retrobament obert a dansaires, socis, col·laboradors i amics. La colla Dintre el Bosc i el grup sardanista Dintre el Bosc celebren enguany els seus 75 i 45 anys d'història, respectivament, una fita que reflecteix dècades de tradició, cultura i compromís amb la sardana i la cultura popular catalana. L'acte institucional d'inici de la commemoració va tenir lloc el passat divendres 10 de juliol al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de l'entitat, Montserrat Sala, i comptar amb la participació de Núria Escudé, presidenta de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, que pronuncià el pregó d'inici de la celebració. També s'hi oferí un primer tast de les activitats previstes per commemorar aquest aniversari tan emblemàtic. Posteriorment, la Torre Busquets de Manresa acollí un sopar de retrobament obert a dansaires, amics, col·laboradors i persones vinculades al grup sardanista Dintre el Bosc. La trobada va servir per rememorar moments especials, retrobar antics amics i companys i donar a conèixer les diferents propostes que formaran part del programa commemoratiu. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana Colla Dintre el Bosc del mestre Lluís Buscarons, interpretada per la cobla Marinada.

En interpretació de la cobla Marinada, acabem d'escoltar la sardana Colla dintre el bosc del mestre Lluís Buscarons i Pastells. Ripoll serà la capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès per promoure la sardana seguint una trajectòria sardanista local de més d'un segle. Ripoll es convertirà oficialment en la capital de la sardana 2028. L'anunci formal es realitzà el passat 3 de juliol a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, confirmant que la localitat esdevindrà el centre neuràlgic i el punt de referència de la cultura sardanista de Catalunya durant tot un any. El projecte, impulsat per Som Sardana, busca ampliar la difusió de la sardana, reforçar la cohesió cultural en els territoris de parla catalana i oferir una potent projecció nacional i internacional al municipi escollit. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana. Amb aquesta elecció, Ripoll encapçalarà el calendari d'esdeveniments que dinamitzaran el territori al llarg de l'any 2028. Estar al costat de sardanistes que tenen empenta és un orgull per Som Sardana. L'agrupació sardanista de Ripoll és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Xavier Tresserres, president de Som Sardana. La història sardanista de Ripoll està fortament consolidada. Hi ha constància que durant la Festa Major de l'any 1909 es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll. La voluntat de perpetuar el llegat sardanista del municipi i l'esforç realitzat per l'Agrupació Sardanista de Ripoll són l'assegurança d'una gran capitalitat. Aquesta capitalitat ha rebut el suport de l'Ajuntament de Ripoll, que ofereix un compromís de col·laboració amb l'Agrupació Sardanista de Ripoll i amb Som Sardana. I l'encís del Ripollès del mestre Josep Coll i Ferrando, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, és la següent sardana que us proposem d'escoltar.

L'encís del Ripollès, del mestre Josep Coll i Ferrando, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Desena edició del Festival amb So de Cobla de Palamós, del 4 al 8 d'agost, amb espectacles de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Obeses o el baríton Guillem Batllori. El Festival amb So de Cobla torna a Palamós per la desena edició, que tindrà lloc del 4 al 8 d'agost de 2026. El festival oferirà un total de 7 concerts que busquen divulgar, protegir i portar la sonoritat de la cobla cap a nous llenguatges contemporanis. El festival s'adreça tant al públic habitual a la cobla i la sardana com a nous espectadors, uns públics que es van conquerint poc a poc gràcies a una programació que combina tradició, experimentació i formats de gran envergadura. Amb una programació de luxe, el dimarts 4 d'agost hi haurà la inauguració. El tret de sortida es donarà a les 10 del vespre a la plaça de Josep Sarquella, amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per en Francesc Cassú. L'espectacle reunirà prop de 130 músics i cantaires sobre l'escenari, incloent-hi la Polifònica de Puig-reig i les veus de reconeguts artistes com Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. La vetllada comptarà, a més, amb un gran desplegament visual en vídeo en tres dimensions sobre superfícies reals i il·luminació escènica. El dimecres 5 d'agost, la Breda Municipal acollirà a les 10 del vespre el 26è concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau, organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava. Comptarà amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Montgrins, en un concert que combinarà el repertori sardanista amb composicions conjuntes que van més enllà del gènere clàssic. El dijous 6 d'agost, la jornada oferirà una doble proposta. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans, es presentarà Cobla amb So de Dona, un concert que farà un recorregut cronològic per l'obra de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrents, Concepció Remió o Anna Abad, reivindicant el talent femení en la creació per a cobla. I a les 10 del vespre, a la plaça de Josep Sarquella, serà el torn de la fusió del baríton palamosí Guillem Batllori, acompanyat per la cobla La Principal del Llobregat. El divendres 7 d'agost està destinat al públic familiar. Així, a les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans, l'espectacle per a tota la família amb el grup Filomena, que barrejarà animació i música tradicional amb una col·laboració inèdita amb el tenor Quirze Egea i arranjaments d'Arnau Tordera. I a les 10 del vespre, a la plaça de Josep Sarquella, actuarà el grup Obeses al costat de la cobla Berga Jove. La banda usonenca presentarà el seu darrer treball discogràfic, Ai al cor, Diàstola. I el dissabte 8 d'agost, festa final mediterrània. La cloenda del festival tindrà lloc a les 8 de la tarda a l'Àgora del Passeig del Mar amb la Transmediterrània Orquestra. Aquest macroprojecte musical, integrat per membres de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Los Manolos o Gertrudis, oferirà una gran festa col·lectiva que fusionarà ritmes balcànics, jazz, rumba i sonoritats de la cobla. Tots els concerts d'aquesta desena edició són gratuïts i d'accés lliure, a excepció del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Les entrades tindran un cost de 18 euros, 5 euros per als socis de l'agrupació sardanista Costa Brava. Es podran adquirir a través del web oficial www.lagorga.cat. El festival està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, la direcció d'Adrià Bausó i Pau Marquès i la incorporació del patrocini de la Fundació Metalquímia. I escoltem ara una sardana del mestre Josep Capell. És la que porta per títol Renoi, quina cobla, i ens la interpreta la cobla La Selvatana.

0: En interpretació de la cobla La Salvatana, acabem d'escoltar la sardana del mestre Josep Capell i Hernández, que porta per títol Renoi, quina cobla. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Mor el passatger posterior d'un turisme en una sortida de via a la C-1415A a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Amb aquesta víctima són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb 4 ocupants ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers posteriors, un menor de 16 anys. El conductor i els altres dos ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració. Un en estat crític, un altre greu i un tercer de menys greu i han estat traslladats a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. I ahir va morir també una dona de 79 anys a la tarda en una piscina d'un habitatge particular en la urbanització de Selva Brava a Llagostera, al Gironès. L'avís del servei d'emergències el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I paral·lelament en incendis, Protecció Civil ha aixecat avui el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. S'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos i en contacte amb l'alcaldia. El foc va ser estabilitzat ahir dissabte pels voltants de 10:45 i ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa. I una altra notícia en clara empalanada de successos és que el Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea Congo ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic per fer el diagnòstic del quadre present un cop descartada la malaltia. I en plana política parlem de que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Paral·lelament, ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga per el 8 de setembre, el primer dia de curs en els centres públics. La trobada també va comptar amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. I avui fa un any del desbordament del riu Foix, l'estiu del 2025, de tot just com us diem, de fa un any. I això arriba amb cara i creu. Arran de la riuada, l'ACA va començar a desembassar la presa, sempre que arribés al 80%, però la creu és que encara no s'ha netejat la desembocadura. I en esports, aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. I fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
7: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Hi ha un ingredient que no trobaran mai detallat a les cartes dels restaurants, però que, en canvi, tothom recorda quan marxa. Els parlem d'avui de l'amabilitat, aquell somriure, aquella mirada atenta, aquell gràcies dit amb ganes, que té la capacitat miraculosa de millorar-nos el dia. Perquè darrere de cada taula ocupada hi ha persones amb les seves històries, les seves presses, els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I darrere de cada barra o de cada cuina també hi ha persones que treballen moltes hores, sovint amb ritmes intensos i sota pressió. També amb els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I l'amabilitat funciona en les dues direccions, del servei cap a la clientela, però també de la clientela cap al servei. Quan un cambrer és tractat amb amabilitat, treballa millor. Quan un client se sent escoltat, torna. Quan hi ha amabilitat i empatia, el restaurant deixa de ser només un lloc per menjar i es converteix en un espai de convivència. Al final, l'amabilitat és un ingredient capaç de donar gust a tot allò que compartim. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia amable de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem, com sempre, abans de començar el xef del programa, un home que porta amable com a segon cognom, el Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia. Bé, estupendo. Molt bé.
0: Tu ets un tio amable.
1: Jo sóc un tio amable. Bueno, no sé, si tu ho dius.
0: Sí.
1: Jo no puc jutjar jo mateix. Ara, tu ho dius, t'ho agraeixo moltíssim.
0: No ja trobeu que és... Anem a veure la resta de la taula, la Txili Maia Calgori. Txili, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tu també... tu també ets amable.
2: Ho intento.
0: Però que Blai ho és molt, sí?
2: Sí.
1: No.
0: Per què dius que no?
1: Vols i tant. No, bueno, no dic res.
0: No, exacte. No deixem-ho estar.
1: Sí, sí, sí.
0: Deixem-ho estar.
1: Deixa-ho córrer.
0: És una persona amable o no?
2: Sí.
0: Molt.
2: Molt.
0: De vegades...
2: Per això som amics.
0: Per això som amics, exacte. En Jonathan Méndez de la... Ai, aquests dos. De la pastisseria Méndez.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Estupendo. Sí que és amable, sí.
0: Sí o no?
1: Ah, l'altre.
0: Sí, sempre sap.
1: Gràcies, Méndez.
3: Més que... És bastant educat.
0: És una persona educada.
1: Ha dit bastant, eh?
0: Bastant.
1: M'ho deu tot, eh?
0: Bueno, tens el teu renec de Lleida, sí, la teva cosa, no? Però, en general, és una persona amable.
1: Una educació.
0: Una persona amable, una persona educada, una persona que sempre és al seu lloc, no?
3: Que sap... Que entra, bon dia, se'n va...
0: Bones tardes, no?
1: Què menys, què menys? Avui, justament avui, amb un company estàvem prenent cafè, el coneixeu tots, i parlàvem d'aquestes persones.
0: És el Jordi, el Jordi García.
1: Bueno, però ell és amable, eh?
0: Sí,
1: és amable.
0: Sí, sí.
1: Però parlava amb ell, amb l'amable Jordi García, d'algunes persones d'aquest poble que fa, doncs, els coneixes de tota la vida, et passen pel costat, et xafen, et foten un cop i ni hola, ni bon dia, ni res. Bueno, doncs, intentem més que se'ls guardin.
0: Deixa'm saludar la Marta Gastà, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Què tal, Marta, com estàs?
4: Molt bé.
0: Sí, també és molt amable, la Marta. També diu gràcies i, sisplau, segur que quan puges a l'autobús dius bon dia.
4: Sí, sí, sí.
0: Oi?
1: I tant.
4: Ho procuro fer sempre.
1: Molt bé.
4: Sí, sí.
0: Bueno, no tothom ho fa i aquestes coses s'han de valorar. Després parlarem de l'amabilitat i d'aquells moments que us heu trobat amb gent no gaire amable o amb gent excessivament amable o aquella vegada que heu sigut, com soc jo sempre, una bruta total que no... que diu les coses tal com les pensa, no? Mm-hmm. Alguna vegada us ha passat.
4: Jo...
0: Ja bueno. està, guarda-t'ho, que això jo vull que m'ho expliquis després. Nois, hem de fer aquest joc de tapes volum... volum 3. Llavors, jo, per raons professionals, no vaig poder fer les tapes del 21 de maig. Em requerien a una altra banda...
1: Vam trobar a faltar, eh?
0: No m'estranya.
2: Sí. Mm-hmm. A més, la teva professionalitat i tot es va notar. I es notarà. Ja veuràs que sí. No facis així, que és veritat.
0: Ai, que amable que ets, Txili. De veritat. I vaig deixar aquests dos individus sols pel món.
1: Vas deixar aquests aprenents tots sols.
0: Llavors, a veure, resumiu-m'ho. Primer, on veu anar?
1: Ui. Matí. Jo vaig començar al matí, perquè tenim quatre establiments que són matinals, bueno, i dels quatre me'n va fallar dos. Jo pensava, pues, acabar el dijous passat...
0: Vaig començar
1: fatal. Vaig amb un, no, que encara no he començat a cuinar. Malament, això a les 11 i pico, vale, bueno, vale, vindré el dijous que ve. Vaig al segon, és que el cuiner, no me'n recordo, s'ha posat malalt, avui no vindrà.
0: Hòstia,
1: com se foten aquesta gent, com se foten, no?
0: Bueno.
1: Vale. Va, el tercer, dic, bueno, ja, que sigui el que Déu vulgui. No, va anar bé, el quart també. Sí, o sigui, tenim dos matinals, que va anar molt bé, i després a la tarda, amb la Txili, pues, em van fer, si no recordo molt bé, cinc,
2: no? Només, perquè també vam començar molt tard.
1: Sí, vam començar tard, la Txili també tenia un compromís...
0: Tenia un evento, la Txili, eh?
1: Sí. Però, bueno, el que vam fer està resumit en aquests 5 minuts i poc més, així com les altres setmanes el resumen era uns 10 minuts, avui són 5 minutets.
0: Bueno, perquè vosaltres heu anat de cara a barraca, heu dit el que calia dir, no us heu, que jo m'enrotllo com una persiana, quan em doneu un micròfon i llavors aquest és el tema.
1: Bueno, i portar la càmera i gravar i fer dues, tres coses a la vegada, bueno, les dones potser ho feu, però jo no hi arribo a tot. Faig el que puc, però tot
0: no,
1: és difícil.
0: No, no diguis coses que no són. No diguis coses que no són.
2: No, ets amable.
0: No diguis coses que no són, perquè tu pots ser dues i tres coses a la vegada, i algunes dones no, vull dir, això...
1: Hi ha de tot. Hi ha de tot a la vinya del senyor que diu. Això també és veritat, sí que és veritat, sí.
0: Doncs fem una cosa, ho veiem i després ho comentem.
1: Vinga, va.
2: Sí.
0: Teniu ganes de veure-us? Us fa curiositat aquesta setmana com haurà quedat, eh?
2: Home, sí, perquè és que no m'ho... Bueno, no mira, sé, a veure què has fet, Blai.
1: Jo, com altre, no? Dic que vam riure molt.
2: Molt.
0: Robert, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, joc de tapes, volum 3.
5: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4-5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, l'etapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Txili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. Ens estan preparant la tapa i ens l'emportarem per fer la valoració aquesta tarda. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Estem aquí, la Rut ens ho està preparant perquè les havia acabat, i esperem una miqueta. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom, i ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 10 4 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Txili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera tapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
6: La primera parada és el Maset, aquí a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. A veure com serà aquest. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
7: Vale. Bueno, aquesta etapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta etapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
6: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
5: Bueno, Txili, quantes en portem ja? 3.
6: Aquesta és la tercera.
5: Portem mal ritme, boi, eh? No anem bé.
6: Anem tard.
5: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
6: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
5: Ens fotran dins.
6: A veure, aquí...
5: Vinga, aquí tenim què? Una brotxeta, va, busca. Quina brotxeta és?
6: Una broqueta de carn.

0: ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
1: Està boníssim el canaló.
2: Boníssima.
3: I la cervesa també.
2: I els ceps, boníssims.
4: Tot molt bo, tot molt bo.
5: Opino el mateix.
0: Heu fet més tapes o no?
2: Encara no, estem començant.
1: Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
3: Ja sí.
0: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Que sigui a la primavera? Dieu-me el que opineu.
1: Està genial, perquè amb el bon temps tothom sí, surt al carrer.
2: Ve de gust.
1: Ve de gust sortir.
2: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
3: I així, molt bé per fer poble.
2: Tothom té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
6: Està molt bé, està molt bé. Fomentem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat. Així que molt bona iniciativa.
0: Ara en aquests moments estem a la Pàmpara, tenim un canaló de bolets i ens l'expliques?
7: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
0: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc, però aquí estem tranquil·lets.
8: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit, em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el Blai i amb la xili sí que ens el prendrem.

0: A veure, en general, força bé. Però m'has de dir el nom de les tapes, animal, si vas pel puesto. Que si no, després... No sabem, clar, el jardinet.
1: Però si ja teníem prou de feina nosaltres, encara vols noms de tapes.
0: Home, el jardinet, biquini de porc esqueixat a la catalana.
2: Això és culpa d'ell, eh? Jo no vaig anar a calar.
1: Au, vinga.
2: Ah, ah, ah.
0: Clar,
1: el pròxim dia graveu vosaltres.
0: Calarrut. Calarrut, mini clotxa de Terres de l'Ebre. Mm.
2: Això costava poc dir-ho, eh?
1: Vols dir?
0: Aquests dos detallets.
1: El que sí és que porta merengada, m'ho va explicar.
2: Sí?
1: Eh?
2: Oh.
0: Què era una mini clotxa? Per la gent que no ho ha vist, que ens hauríeu
1: era,
0: de veure,
1: era com,
0: eh?
1: Com un mini entrepà, com un brioix petit, que anava farcit entre d'altres verdures, portava una mica d'esqueixada de bacallà i portava arengada fumada. Estava bé.
0: Clar, la mini clotxa o la clotxa és un àpat típic de les terres de l'Ebre, sí. De quan anant al camp a recollir...
1: Exacte.
0: Suposo que arròs, no? L'Ebre, què hem de fer? El que sigui, portes una mena d'entrepà, que és un 3 en 1, ho porta tot, perquè ja porta l'arengada, porta el tomàquet, porta tot... Era un farcit, sí, un farcit que es portava al camp a la bossa de treballar i amb allò esmorzaven.
1: Sí, era l'esmorzar. Era l'esmorzar, exacte.
0: Hi ha una cosa que m'agrada de la Ruth, o de la Ruth, en si, d'ella, és que intenta transmetre coses del seu origen...
1: De país, coses
0: del
1: país.
0: Hi ha propostes, de la Ruta de Tapes, hi ha moltes propostes que estan molt bé, però algunes que tenen un significat que va una miqueta més enllà. En el cas de la Ruth, és una proposta que parla d'ella, que parla de la filosofia... també una miqueta del restaurant, i que ens parla de les Terres de l'Ebre i de com arribat fins aquí. A mi això em sembla molt interessant.
1: No? Molt
2: dius
1: bé,
2: que,
1: molt bé
2: que portava arengada?
1: Sí, una mica d'arengada
2: sense
1: fumada.
2: Sense espina, no?
1: Esqueixada que... dintre també, com el bacallà.
2: Ah, val.
1: Amb algunes verdures, imagino
2: sí,
1: que
2: sí,
1: havia...
2: Sí, sí, sí.
0: També esqueixada, no?
2: Devia estar bona,
1: sí, sí.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí, era molt bo. Era molt bo, la veritat és que sí.
0: Això només ho vas tastar tu, eh?
1: Contrats de sabors. Jo, i en aquell moment, es va afegir la meva filla i em va ajudar. Li va agradar molt.
0: Ah, d'acord. O sigui, sí. Tenim aquí una ponderació. Sí. Veieu que és un jurat especialitzat. Vamos, uns requisits meravellosos. I Calarrut i el jardinet. Val. El momento bang a mi m'ha semblat meravellós.
1: Oi, tant.
2: Què?
0: El moment banc.
2: Ah,
0: no hi ha taula. Ens posem en un banc.
2: Estava a tope.
0: No.
2: Però el banc, quin banc era?
0: Era el banc davant de l'Ajuntament.
1: Dels acusats.
2: Sí.
0: S'estava
1: molt tranquils, molt tranquils.
2: Molt bé.
1: Total, estàvem a 50 metres.
2: La temperatura perfecta.
1: Molt bé, molt bé.
2: No, és que... Portàvem uns dies...
0: Com a banc, una estructura... Unes potes allà enganxades a terra.
3: Una fusta,
0: exacte, tallada. Una cosa.
2: Ho vam deixar net, eh?
1: Sí.
2: Ho vam recollir tot.
1: La forquilla de fusta ho vam llançar als
2: convidats. Sí.
1: A la papelera.
2: Sí, perquè a darrere...

0: Era, havia una senyora que ens espiava.
1: Com que us espiava?
0: No, home, que no ho deixessin viut.
1: Perquè anaves amb el micròfon i devien anar. Ah, la gent té curiositat, no? Com
0: mira,
1: vas
0: veus?
1: Món?
0: Jo pensava malament.
1: No, és dona. Que, és que... No, dona. Heu provat el segon caneló, home, justament en aquest
2: sí,
1: banc?
2: Aquest sí, caneló ens va agradar força.
0: També.
2: Un caneló de pollastre rostit, amb una salsa
0: amb bolets.
2: I la miqueta de parmesà al damunt. Mm-hmm. I Déu-n'hi-do la boquera i bona presència.
0: Sí.
2: I prova està que acceptació en tenia perquè Déu-n'hi-do la cua que hi havia. Per això no ens veiem nosaltres a peu dret, amb càmeres, micros i enredos, i li menjant no. caneló. Vam dir, escolta, busquem un lloc tranquil. I vam trobar aquell
1: la
2: meravellós...
1: Pàmpara, la Pàmpara de venir un dia al programa,
2: sí,
1: que no ha vingut.
2: Sí.
1: Vas demanar el telèfon.
2: Això és rai, els tenim aquí mateix.
1: Això és rai, diu.
2: Ja tenia prou feina.
0: És que hi havia molta
2: ells
0: gent.
2: També, era ells també tenien prou feina.
0: Sí, sí, i a més vam entrar i només fèiem nosa.
2: Sí.
0: Que ho
2: sí.
0: No, no es posi aquí, no es posi aquí. I al final dèiem, bueno, però jo haig d'agafar la tapa, no?
2: Sí.
1: Hi ha dos canelons en aquesta primavera de tapes, sí, el
0: però
1: del
0: totalment diferents, eh?
1: Sí. I aquest, el de la Pàmpara, teniu clar, no ho digueu, però teniu clar quin dels dos us va agradar més?
2: Jo sí, tant.
0: Sí.
1: Tots dos ho teniu clar, eh?
0: Sí.
1: I es veurà després de les puntuacions, no?
2: Suposo.
0: Sí.
1: Sí?
2: Quan sumem, a veure què passa, no? A veure quin canal guanya.
1: Aviam quin canal guanya. Marta, com ho has vist tu?
3: Bé, molt bé. Jo us volia preguntar si coincidiu molt amb les deliberacions quan tasteu un plat.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, bastant.
2: Sí.
0: Bastant.
2: Sí, sí. Cadascun o cadascuna va pel seu compte i jo fico la maneta al davant.
1: Clar, no, ja, no, no us estan explicant la veritat.
2: Però després ens ensenyem les puntuacions i la veritat és que coincidim bastant. Bastant.
1: Sí. Aviam, Mendes, sí. Lo que pasa es lo siguiente.
2: Venga, Mendes.
1: Ella i jo pensem, ai, i llavors deixem que el Blai faci primer. Sí? Fem així... No, primer,
0: sí,
1: no porta molt.
0: Sí, però després també posem el que volem.
1: No, perquè després ell s'amaga. Ell fa aquí...
0: Ah, sí, va, és que semblem com al col·legi, eh?
1: Com al col·le.
0: Igual, eh? Igual.
1: I no,
0: que
1: i
0: comença
1: no
0: a tapar-s'ho i dir...
4: És un bon jurat, eh? És un bon jurat, eh?
1: Exacte. No, no, per favor, no copies, no?
0: No, aquesta, aquest moment de copiar és quan la cosa està... Que dius...
4: Indecisa.
0: Sí.
4: El mires als ulls i dius... Ja està que... agradant, ja està agradant.
2: A vegades n'hi ha prou, eh? Sí. Una mirada... Sí, sí, sí, sí.
1: No, generalment amb una mirada...
4: Amb una mirada... Ja...
1: Ah, una mirada.
4: Sou de cuina.
2: Amb un moviment de boca.
4: De boca.
0: Sí. Sí.
2: Una ganyota.
0: No,
1: el Blai no. No, el Blai manté bastant la cara de
4: pòquer.
1: La cara de...
0: Sí.
1: Sí? La Chili no, la Chili. Surten subtítols per totes bandes, ella no diu res, però...
4: Se li il·lumina els ulls.
0: És que... És que ho sabia, com diria. Quan ha dit, no, el Blai no se li nota, dic, ja està,
2: ja
0: ho dirà.
2: Sí.
1: A la Chili te la mires i ja saps si li ha agradat molt, moltíssim o súper. Sí. Però això ja ho saps només mirant-te.
0: No, sí.
4: Les cares parlen molt, eh?
2: Sí, el que passa que després, en muntatge, quan montem el vídeo... Vaja.
0: Intentes borrar aquests moments.
2: O les tapem amb alguna altra cosa.
0: Sí,
1: sí després
0: millor.
1: Les tapem... Hi ha el joc aquest, no? El Blai comença puntuant, després nosaltres ens mirem, fem... I després, amb l'excusa de qui guarda els fulls a la carpeta...
2: Sí.
1: Mirem les puntuacions de l'altre. Hagi fet la tonteria. Sí. Sí o no?
0: Sí, correcte.
1: Hem de dir que sí, coincidim bastant. Tot sí, i que ell s'hagi sí. amagat i hagi fet sí. tot aquest
2: no
1: joc,
2: res,
1: coincidim bastant. De vegades és un punt amunt, un punt avall, però no hi ha hagut cap categoria que clar. Ell li hagi posat un 5 i jo un 10.
4: Un 10.
1: Per dir...
0: No. No. Som bastant no. igualats.
1: Sí. Tot és bastant igualat. Sí. Després hi ha un apartat de comentaris.
3: I allà hi poseu comentaris?
1: En algun cas hem posat algun comentari.
3: Positiu o negatiu?
0: No, que ens hem trobat allà.
1: Per exemple, anem a suposar que en una d'aquestes visites a locals de restauració d'aquesta ciutat hem sospitat que la nostra ració pel fet de ser jurat potser era una mica més gran que la que rebia la ciutadania en general. Llavors, hem puntuat sobre el que hem rebut nosaltres, però a observacions hem posat.
0: Ho hem posat.
1: Creiem que hem rebut una tapa amb més quantitat
2: més
1: de la que rep la ciutadania,
0: mm-hmm.
1: per exemple. O aquí ens han volgut convidar molt massa a tot. Cosa d'així.
3: Clar, i ho apunteu allà i ja està. No?
1: Ho apuntem a observacions. Sí, va, normalment ho apunto jo, Héctor, no apuntant res.
2: Ets la que portes el boli de parlar.
1: Jo porto el bolígraf de parlar. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure. A Radio Rei Pocat. Molt bé, doncs bueno. Sí, això. només ens queda una setmaneta.
2: Espero queda que siguis, perquè no ens deixem el nom dijous de les tapes, perquè no ens deixem res.
1: No, jo hi aniré. Les que queden, quantes en queden, Xili, tu que portes la comptabilitat?
0: 12.
2: 12.
1: Vols dir que l'últim dijous hem de fer 12 tapes? 12.
2: Bueno, en farem 10 i jo procuraré fer les altres dues al matí.
0: Sí, aquelles tant, dues al matí són les
2: que... A la tarda com el primer dia, 10.
0: Sí, 10.
2: Que Déu-n'hi-do, eh?
1: Val. Sí. I quines ens queden?
0: Doncs tot el que és el
2: la
0: centre
2: del,
0: de la plaça Pearson.
2: No. Sí.
1: De... Vale, queda Herbers, queda... Sí, allò...
0: Herbers, el que no és Tagliatella. Calpaqui.
1: Calpaqui.
0: El Fogón.
1: El Fogón.
0: El Ferrocarril. El Marfil. Una...
1: Què és Marfil?
0: Sí, és una granja que està a les Torres, molt maca. Fa poc que hi són.
2: Val, val.
1: Sí. D'acord. Bueno, però més o menys...
0: I després ens falta...
2: I després ens falta baixar...
0: La part aquí de... de
2: la vàlvula, Catalunya... Catalunya. El... Sí, sí, sí.
1: Que de Catalunya... Val, bueno.
0: Tot això perquè no ho vam poder fer.
1: Però ho farem. Només, començarem al centre...
2: Només demanem que siguin una miqueta ràpids. Que és una de les petites coses que també m'ha apuntat amb observacions en algun moment, és que, a veure, has d'estar preparat. Estàs fent unes tapes, has d'estar preparat. Sí. I algun lloc fan esperar un pèl massa. Ja no per nosaltres, en general. Allò que te fixes i dius, ostres, hem d'estar preparats, anem per feina.
4: N'hi ha moltes de calentes, és molt difícil, eh?
0: No. Has d'estar preparat.
2: No, tens
1: hi ha molts, locals que s'han vist una vegada més sobrepassats per la quantitat de clientela que tenen demanant de
0: suposo que s'han vist sobrepassats perquè és la primera vegada que participen.
1: Probablement.
2: És possible.
0: O són nous. Probablement. O no són
2: i no s'esperaven tant, oi?
0: Sí.
1: I amb gent que s'ha vist amb molta il·lusió, que els has avisat, els has dit, un compte, que aquí ens tornem... Que la gent no... Que ens tornem molt tarum amb això de la tapa. Bueno, bueno, no serà tant.
4: No, sí,
2: és tant. Per sort és tant, sí.
1: És així, és així.
0: A més, aquest dijous, prepareu-vos que farà calor. I serà un bon final de tapes, amb caloreta, això i veuràs tu.
2: Això què vol dir? Més cervesa que aigua?
1: No,
2: aquests dies anem amb molta aigua.
0: Que hi haurà molta més gent. Jo espero més gent. Més gent perquè quan, amb la caloreta hi haurà més gent pel carrer.
4: Segur. Sí, però sortiran a partir de les 7 i mitja.
0: I ens queda tot el que és el centre, perquè tot el que és de la perifèria, diguéssim, ja ho tenim fet.
2: Ho tenim fet.
0: Bueno, ja ho veuràs.
1: Farem. En tot cas, ho veurem aquest dijous. Vostès ho veuran dimarts vinent, dia 2 de juny, especial, superespecial, requete especial de la ruta d'etapes, aquí el primer, segon i postres, perquè veuran les quatre rutes seguides. En un especial hem decidit, mira, aquest dia no vindrem, i el dedicarem, allò, l'enfocarem només a la primavera d'etapes. Però aniran per ordre. Per tant, per veure la novetat, s'hauran d'esperar al final, hauran de veure el programa sencer,
2: i tant,
1: perquè a tres quarts d'una, més o menys, veuran la ruta d'aquest dijous. I amb això s'haurà acabat. No ben bé, perquè el 4 de juny hi ha el final de l'entrega de premis, en què desvetllarem els premis que haurà decidit la mitjana aritmètica del jurat especialitzat i també les votacions, aquelles de la targeteta, amb els 5 segells, les votacions a les urnes del jurat popular o de la ciutadania. I amb això celebrarem que ja haurem acabat la ruta d'etapes, que sé que estem molt cansinos, que deia ella, amb això de la ruta d'etapes.
0: No, cansinos és quan ja anem per la desena o la novena, que estem i és tard.
1: En tot cas, aquesta ruta és i ha estat una celebració, la celebració de Rubí, de terrasses, d'etapes, de sortir al carrer, d'anar encarant amb la mirada a Festa Major, perquè això ja ens ha agafat ritme, i per això us posem aquest Miqui Núñez, amb aquest tema musical que es diu Celebrem.

0: I en aquesta segona part del programa de la tertúlia de xefs d'avui, us vull proposar un crossover, així, d'entrada. Què has fet, Xili?
1: Va tirar-se.
0: Volant.
2: No s'ha vist.
0: Aviam, és que el Jonathan Mendes ha tingut l'amabilitat de portar-nos una coca de Sant Joan meravellosa, estupenda, fantàstica, que la tenim aquí. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure, www.radioruí.cat.
2: No es veu.
0: No es veu, bueno, ja es veurà. Qui l'ha vist és la mosca. Tenim una mosca d'aquestes de la tele que està per aquí donant voltes tota l'estona.
2: Ara
0: aquí la Xili és la
3: porta. Molt bé, Xili.
0: La portadora de la coca.
3: Bé, ara tapem la coca.
0: I la tenim tapada perquè ens fa ràbia que se la mengi la mosca abans que nosaltres.
3: Sí,
0: aquest vindria a ser la cosa. En tot cas, que us volia proposar un crossover, que és això de fer programes, fer entrar programes dins de programes, no? Fer com col·laboracions. Avui parlem d'amabilitat i m'agradaria que escoltéssiu aquest fragment de Les Gildes. Les Gildes és un programa que ens agrada molt. És la tertúlia jove de Ràdio Rubí. Elles fan programa cada dos dilluns al migdia, a les 12 del migdia, de 12 a 1, i no fa gaires dies deien això.
4: Que si no li diu gràcies al cambrer, a tu menys.
5: És que
4: no sé,
5: és
4: com
5: això. Sí, és això. Sí. Són uns mínims que no compleix.
4: Sí, literal, és que és com si visme, o sigui, és una persona com tu, per què no li diries gràcies? O sigui, si a la teva mare li dones les gràcies quan et dona alguna cosa, per què no al cambrer? O sigui,
2: qui
4: no
2: diu
4: no
2: el cambrer, diu el metge, diu el
4: botiguer...
2: És civisme.
4: Sí.
2: Mm.
6: Sí, és com un petit gest, però que diu com molt de tu i molt de com penses. Per tant, no és només el fet de no dir gràcies, que ja és prou, sinó tot el que hi ha darrere.
4: És el principi, o sigui, sí, com el valor fondo allà està amagat.
2: Red flag total, ties.
5: Sí. Sí.
7: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
8: Vinga, Sofi, cap problema.
9: Camarero, marxant sin Gilda, sisplau.
5: Ties, que fort, us heu assabentat plena profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
8: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
6: Per fer el vermut amb les Gildes.
10: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
11: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
0: Clar, és que és un programa que té, primer, nom d'etapa. Que es diu... Sí, el seu nom és una cosa que es menja, per tant, ens cauen bé. D'entrada. Després, tenen una sintonia de programa que és d'una pel·lícula icònica com és Hilda. Ens cauen encara millor. I després tenen aquesta veu en off meravellosa que anuncien, que és el Robert Fernández, que forma part de l'equip del primer, segon i postres. Per tant, com ens poden caure malament les Hildes? No,
3: impossible.
0: No? Ells deien, si no diu gràcies, red flag.
3: Red flag.
0: Red flag, que és molt de jove, es veu, Marta.
2: Sí, sí,
0: red
2: sí,
0: flag,
2: la
0: no?
2: Red flag, sí, sí.
0: Que havia dit, és idiota, saps? Red flag vol dir, deixa tot això, que aquest home, o aquest individu, és idiota. Creieu que és important? Trobeu que l'amabilitat en la clientela a l'hora de restauració, vosaltres us diuen sempre gràcies, us diuen sempre bon dia, us somriuen sempre...
8: No.
12: Sempre no.
8: No.
12: Però n'hi ha que ho fa cada dia, sí. Sempre em diuen bon dia, gràcies, adeu. Fins i tot et porten la tassa o el plat a la barra.
2: Això també n'hi han de molts.
12: N'hi ha molts que són amores. I n'hi han que entren, van cap a la vitrina, ni pregunten ni res, giren cua i se'n van. Ni pregunten si tens a dintre, si tens a fora.
2: O t'entren i dius un bocata de chorizo. Dic ara, eh? O un entrepà de fuet. Jo me'ls quedo mirant i el primer que dic, bon dia.
12: Bon dia. Jo
2: què volies? Perquè és que no.
12: I es queden parats, eh?
2: Sí, sí, es queden parats i diu, ai, sí, bon dia. I dic, què volies? És que uns mínims. No, no, a mi... Igual quan venen allà a les travesses, també...
0: Bueno, el tema de les travesses, el confessionari un altre dia.
2: Sí,
0: això ho parlem un altre dia.
2: Et deixen allà, tirat.
12: Sí, ho llencen així.
2: Et llencen allà i dius...
3: I et tens que imaginar el que has de fer.
2: Sí.
3: Va, és bàsic, no costa res, uns mínims.
2: Uns mínims.
3: Sí, sí.
2: La salutació, entres, bon dia, bona tarda. Sí, adéu. A vegades diu... nosaltres tenim que... Han de deixar el diari en un lloc. Clar, si està sobre
0: bueno,
2: la taula...
0: Allà on posa, deixeu els diaris aquí. Vull dir, no,
2: sí,
0: no és una cosa que s'hagin d'imaginar.
12: A sobre n'hi ha un cartell.
2: No. Sí, perquè és que no ho feien. Aleshores ja els hi he posat un cartell. I tot, clar, si se'l deixen a la taula, dius... no saps, i una miqueta de beguda, dius, està en el lavabo, està d'allò, a on és?
0: Han sortit a fumar, han de tornar,
2: sí,
0: no? Què?
2: Sí, doncs almenys uns mínims. Adéu.
12: És molt difícil.
0: Val, bon dia, sí que t'ho diuen. I sisplau?
2: Sisplau, poques vegades. No, és la que menys. El gràcies encara, però el sisplau... No. És la que menys.
3: Bueno, aquest sisplau, encara que no es digui, potser va una mica amb el to de com demanes segons què. Pots demanar diferents tonalitats, no? Llavors dius, bueno, t'ho demanen tan bonic que ja t'han dit sisplau sense dir-ho, no? Mm-hmm. Ara, també
0: home,
3: els contraris.
0: Home, t'ho han de dir molt bonic, per dir sisplau sense dir-ho?
3: No costa gaire. No costa gaire.
12: Bon dia amb una... Amb...
3: I un petit somriure.
2: És el que anava a dir jo.
12: Bon dia amb una somriure?
2: Demanes el que sigui amb un petit somriure. Al final, aquest sisplau ja queda inclòs.
3: I que et mirin la cara.
2: O sigui, també.
3: Quan fas la comanda, que et mirin.
0: Com que et mirin? Hi ha gent que no us mira?
3: I tant.
2: Estan amb el mòbil allà i dius, bueno, quan em miris ja t'agafaré la comanda.
3: Vas a fer la comanda, t'entren els típics, jo parlo de fa anys, perquè fa anys que...
0: No, però els típics continuen sent els típics.
3: Sí. Però aquests típics hi són i existeixen, que entren, ni bon dia ni res, taula, sí, un moment, és que tenim pressa, perfecte, els hi dones la taula, s'asseuen, els hi portes el menú, comencen a xerrar, no miren el menú, xerren, vas a fer la comanda, quedes plantat allí, sisplau, que ho teniu decidit? Anar xerrant.
2: Jo marxo.
3: Jo foto el camp. Jo marxava.
2: Sí, jo marxava.
3: Llavors esperava que em cridessin. Oh, que no ens preneu nota, sí, he vingut dues vegades. N'hi ha, sí.
2: Sí
3: que n'hi ha, sí.
0: Clar, perquè vosaltres us dediqueu a servir la gent.
3: Clar.
0: Però no sou servei, però... saps què vull dir?
3: No, exacte.
0: Jo sé, hi ha coses diferents. Hi ha una part de la restauració, que és l'hospitalitat, que és que vosaltres rebeu gent a casa, o rebíeu gent, en el cas del Blai, a casa vostra.
3: Exacte.
0: Doncs tu quan convides gent a casa, no? Normal. Mm. És que diguin bon dia i gràcies i sisplau. Sí. Sí. Perquè estan venint a casa teva, per molt que tu cuinis, que tu facis aquella feina i que acabis cobrant.
2: Correcte,
0: no?
2: Sí.
0: Al revés, com a clients, us heu trobat alguna vegada a gent que fa la feina que feu vosaltres que us ha tractat francament malament?
12: Alguna vegada.
0: Aviam, aquí ara el gremiat, com els gremis, com surten aquí.
12: Tots alguna vegada ni
0: corporativistes.
12: Algun... Que és... Que no té el dia, però normalment... Sí. Si entres bé... Ho reps bé. Jo n'hi ha una cosa que la faig... I a més la faig a posta.
0: Vinga.
12: Quan vaig a buscar ous a l'àrea, jo compro els ous a l'àrea perquè estan molt bé, quan entro, dic bon dia, però bon dia.
3: Que s'escolti.
12: I la gent es gira. I les nenes, com ja em coneixen, foten un fart de riure. Però ets l'únic, eh? Entren com... Pup, ni bon dia, ni adéu, ni...
3: Sí.
12: Ni pregunten, ni n'hi ha, ni no n'hi ha. I ho faig a posta, eh? I un bon crit, eh? A mi m'agrada que se senti. Jo, bon dia, adéu, bon dia.
3: I tu tens bona veu, eh?
12: Sí, no, jo... Sí, perquè emprenya molt.
2: Sí.
0: Xili, alguna vegada t'han tractat que dius, uf, aquí?
2: De... Com a...
0: Les dues.
2: Bueno, jo, amb el meu lloc, quan no tinc el dia, ho noten de seguida, no sóc gens... Bueno, estic sèria.
0: Jo bueno, quan... allò que diem dels subtítols funciona en altres àmbits de la vida, no només a l'hora de puntuar.
2: No, estic sèria i ja està. I vale, ja.
0: No, però no és dolent, això, eh?
2: No, estic sèria i ja no estic tan somrient. Però les meves formes segueixen el bon dia, tot, gràcies i així. A mi sí em ve un cambrer que et deixa les coses així mig tirades i d'allò, i dic, perdona, s'ha caigut. No, és que unes formes que el cambrer, per més males maneres que tingui, ha de tindre uns mínims. Si no, no t'hi dediquis. Que després el client és un malcarat, doncs has de saber torejar. És el client. Però fins a un cert punt, no sempre... Allò de que el client té sempre la té la raó, no.
3: Té raó
2: no.
3: Si en té.
2: Si en té. Perquè jo m'he trobat alguna vegada que m'han tornat un plat, que això, no sé què, que està malament, dolent... Dic...
12: Dolent, la paraula.
2: El provo i dic...
12: És que no t'agrada.
2: potser el problema... Una vegada em van tornar un costellam que està salat, que no sé què. Dic, perdona. Diu, està fet amb soja. És que, a més, va començar a baixar la gent que havia menjat el costellam i diu, no, no, si està boníssim. Dic, no, no, el problema ha estat en què ha vist el costellam, no li venia de gust i el primer que diuen és que no està bo. No, sí que està bo, que potser tu no t'entra i no et ve de gust. Això també no costa res dir-ho. Mira, m'he equivocat. No? M'he equivocat, el menjar aquest no em ve de gust, però no diguis que està dolent i a més mig en crits, perquè tota la demés gent diu, ostres, ha fet aquest plat i està dolent, no el demano i potser li venia de gust. No sé, són maneres també, no?
3: Trobes de tot, trobes de tot.
2: Sí, trobes de tot.
0: I què vas fer amb el costellam?
2: Ah, no, vaig anar cap allà i vaig estar parlant amb la senyora.
0: I li vas canviar, se'l va menjar?
2: Sí, sí, no, no. Li vaig canviar i li vaig explicar de que no estava dolent i que l'únic que tenia soja i d'allò i que potser aquest punt de sal que ja t'ho fa la soja sí. I tots els condiments que d'allò potser estava una mica fort. El que passa que no estava ni salat ni dolent. I ja està, perquè ho vam provar tot i els clients que havien menjat anàvem... A més, un que ho va fer com un espectacle, anàvem baixant i anàvem dient, no està dolent, no està dolent. I dic, ja ho sé. Però clar, tu t'espantes perquè dius, és que si en dones un i està dolent, clar, corres a veure, doncs el retiro. Busques el retiro del menú, ja el retiro, està, clar, i sí. Poso una altra cosa. Però sí, sí, vaig anar a la senyora i vaig dir, per què està dolent? Què és que li troba dolent? És que està salat? No, està fort. Però no és salat. Vigilar el que dius...
3: Després hi ha... Sí, aquests, per sort, se'n troba pocs, però ara m'ha vingut a la memòria que expliques del costellam, jo, una de costelles de xai. Ai. De fa molts anys, el típic també que et vol deixar malament davant dels altres clients.
2: També.
3: Recordo d'un cas concret, d'una persona, venien tres o quatre a dinar i van continuar venint, i era un home que li agradava molt les costelles de xai, i les acostumava a demanar. Va demanar unes costelles de xai, se les va menjar, l'os polit.
0: Que se'l podia posar a la butxaca del destí.
3: Totalment, del podia ficar una pluma allí i fer de bolígrafo. Bueno, i a l'hora de pagar tenia la part de la caixa pues, que hi havia gent esperant per pagar i li tocava en aquest. Diu, t'he de dir una cosa, digui'm, senyor, tal, que avui el corder, diu, cantava molt.
2: Caram.
3: Home, dic, no cantaria massa perquè tal com ha tornat els ossos, senyor, tal, dic, no sé, com... I no. O sigui, d'aquests també n'hi ha, també, pocs, per sort, Però quan et trobes algun així, hòstia, t'agafa un atac de...
2: O que també
3: jo aquell dia vaig començar a suar, davant de tota aquella gent vaig començar a suar.
2: Clar, perquè és que...
3: Però li vaig contestar, dic, no estaria tan dolent quan has tornat només als ossos, és que...
0: Però poder et volia fer una broma, no?
3: Mala broma. No, aquell senyor no volia fer una broma.
2: A davant dels altres clients no pots fer aquestes bromes. I si és una broma, l'ha de... deixar clara que és una broma, perquè aquí hi ha una feina d'un hostaler i tot un treball de persones darrere, clar, si tu dius allò està dolent o... és que et carregues a molta gent.
0: Heu fet fora mai algú?
3: Jo sí.
12: Jo també.
3: Jo sí. Allò...
0: Va, expliqueu-ho, va.
3: No, bueno, dos casos concrets. Un d'ells d'una entitat, clar, no diguem noms perquè aquí a Rubins coneixem tots.
0: No, ara
3: parlo de molts anys, també.
0: Ara,
3: molts anys.
0: Quan apaguem el micròfon...
3: Una entitat, també, amb un menú i a l'hora d'acabar se'ls ocorreix dir que a tal lloc els hi haurien posat més menjar i més quantitat. Uah. I més barat. Què feu, el gall?
12: Clar.
3: Què feu, el gall? Aneu a aquell lloc, si us plau, no vingueu més aquí. Sí.
0: I no van tornar?
3: Sí.
0: Sí que van
2: tornar,
0: no?
2: És que el problema aquest és que tornes.
0: Perquè igual a l'altre lloc no li els haguessin fet més barat.
3: Que no?
2: No.
3: Sí, no. Sí. Però bueno, per sort, és clar, a la vida ens en recordem dels moments dolents, les anècdotes negatives amb tot, però per regla general jo no tinc queixa dels clients.
2: No.
3: Jo sempre he tingut molt bons clients, molt bona gent, i són aquests moments puntuals que te'n recordes tant, no? Però per regla general jo he disfrutat i gaudit molt la meva feina amb bona clientela. Sí, sí.
0: Tu què has fet fora, Méndez?
12: A un, que li vaig fer un pastís... per mig compromís, una diada de Reis i era... que jo ja li vaig avisar i em va tocar, hòstia, que pastín, no et preocupis, que ja ho arreglarem. I va tornar una tarda, quan obria per les tardes, i n'hi havia gent, no vam poder parlar, i al cap de dos dies va tornar i... anem a arreglar-ho, i ja va començar pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i ja vaig tenir...
0: Que, però que no era bo, et va dir que no era bo?
12: Que no era bo, i ja començant a pujar el to, i pares,
3: no cal.
12: I te largues.
3: No cal.
12: Va començar a dir, ja sabràs tu lo que... I fins ara, i va ser, portava dos anys, eh?
3: Molt bé.
0: Portaves dos anys de local, imagina't.
12: I sabia de bon venia, que no... Jo aquest era... No sé si que volia buscar pessigolles o alguna cosa. Ja vaig veure raro que vingués. Però bueno, no ha tornat.
0: I no ha tornat mai més.
12: No ha tornat mai
0: tu has fet la teva vida.
12: Sí, sí.
0: També aquell local està ple sempre. Sí. I no, no hem de patir
12: no
0: tampoc,
12: Em fan les bromes aquestes. Jo sempre pregunto quan s'emporten un pastís o alguna cosa. I sempre em miren... Estava dolentíssim. No, no ha sobrat res.
3: Fatal.
0: Ha sigut fatal, Méndez. Sembla mentida que faci 30 anys que fas crema pastissera.
12: No? I fan no coses d'aquestes, però estic molt, molt agraït. Jo tinc una clientela que, de veritat, que és... molt.
0: Méndez, tu has d'ampliar.
3: No, home, no.
12: No.
2: No.
3: No, no.
2: Not least.
0: Jo no hi quebo. No hi ha molts dies que jo passo ja, i no
12: ja
0: entro
12: ja
0: perquè està ple.
12: No, no. És que no puc, no puc ampliar. No em puc moure de bon estic. I ampliar és molt difícil. Que a mi m'agrada... Sé que hi ha moments d'estrès quan està la botiga plena, però a mi m'agrada anar com vaig sempre, parlo, bum, i ho porto, i canto... Ja.
2: Ampliar
12: i...
2: és més personal.
12: Sí.
2: I ja I perds...
12: Que l'experiència dels companys, que tothom em diu el mateix, no amplis, treballa més hores però no amplis. O donar tíquets, tu a les 10, tu a les 11.
0: Mira, em pots donar hora per esmorzar. Donarem hora.
12: Sí, el problema és quan solapen correus, ajuntament, si n'hi ha paletes, els jubiletes com avui... Ese és el problema.
0: I els companys de correus me fa molta ràbia, perquè des de fora els veus, perquè van uniformats.
12: Sí.
0: I llavors tu els veus i dius, m'han fotut la taula una altra vegada. Ja està, perquè ho veuen grocs.
2: Sí, sí, sí, no, es veuen, es veuen.
0: Un petó des d'aquí, la gent del servei postal, que...
2: Sí, que són necessaris, són necessaris, però...
0: De tothom, i fan una molt bona feina i tenen tot el dret del món a esmorzar que el Méndez, eh? Però de com? Els veus allà i...
12: Ja ells sempre venen, de 9 a 9 i quart sempre venen.
0: Sempre?
12: Sempre. Són els puntuals. Després, els demés són els que ballen. Juntament ve quan pot...
0: Juntament ve quan pot.
12: Quan pot.
0: Perquè no sempre tenim la mateixa estona per esmorzar. No, hi ha vegades que tens reunions programades, hi ha vegades que tens coses i no sempre vas a la mateixa hora.
12: Mm-hmm. El, correu, el torn del dematí, el torn de mig de matí, però quan ja veus que les de les 11 venen a les 9, diu, mar, aquí passa alguna cosa, tenen feina o passa alguna cosa, que venen abans a menjar l'entrepà o prendre el cafè o el te o el que sigui.
3: Llavors és quan arriba el meu pare, que hi va cada dia a prendre cafè, i quan ho veu tan ple, diu, txt, em fa el senyal,
12: fa
3: ja tornaré.
12: Sí, a la porta.
3: I va més tard, no?
12: Sí.
3: Ai, Déu meu, molt
0: Xili,
3: bé, molt
0: tu
3: bé.
0: Què has fet fora?
2: Una senyora, també un Nadal.
0: Una senyora?
2: Un Nadal que em va vindre i em va...
0: Però què passa per festes, senyors?
12: Que la gent ho vol gratis.
2: Això va ser molt fort,
3: massa.
2: Perquè em va demanar no sé quants canalons, allò que dius...
0: Vinga, va.
2: I li vaig fer bé, amb unes plates i tot. I em sembla que l'endemà, no, perquè era festa... El 27 em va vindre i diu, aquests canelons... Me'ls va tornar, eh? La meitat. Més de la meitat. Me'ls va tornar i diu, aquests canelons estaven salats. Jo, salats? Sí, jo sempre peco de lo contrari, perquè puguis afegir. I salats, sí. I la raó real de que després xerrant, parlant i tot això, era que li havia fallat família... i no sabia què fer amb els canelons i me'ls va tornar.
0: Però haver-los congelat...
2: Ah, aquesta senyora no en sabia, potser, i me'ls va tornar, i a més...
0: Marta està flipant, por.
2: I a més, així, dient que eren salats, clar, el primer que fa és... Ho proves.
3: Ho
2: proves així. I a l'any següent em va tornar a venir, i dic, ho sento, senyora, ho tinc tot ple, ja.
12: No. Ja està.
3: Amb el que fa molta ràbia és amb el vi. Quan et demanen un vi determinat, que té un cert preu, i hi ha l'entès de torn sí. Que aquest vi està picat. I em venien a buscar la cuina a Blai, i n'hi ha un que diu que el vi està picat. Bueno, anem cap allà, va. I davant del client, pues, posar una mica de vi, fer la tonteria aquella de remenar la copa, provar, olorar... I, no està picat, però tranquil. Li canvio l'ampolla, ja tenia vi per sopar jo. Però fotia sí. Una ràbia. Una
2: no,
3: ràbia.
2: Això fa molta ràbia, sí. Molta ràbia. Sí.
12: Perquè no depèn de tu.
2: No, però és no, que, a més...
0: No, i perquè probablement...
3: No, però si realment està picat... Dit,
0: mira, d'això en parlarem amb el Rostarazo.
3: En podem parlar amb el Rostarazo,
0: abans,
3: això...
0: Abans d'acabar la temporada.
3: Sí,
0: a veure,
3: penso que pot ser un tema divertit i bonic de parlar.
0: No, de com és un vi picat o no picat. Perquè exacte. La gent confon molt. No m'agrada...
3: Sí.
0: Amb està picat.
12: Està picat és
2: si no t'agrada,
12: doncs...
2: No t'agrada i punt.
3: O té gust de suro, que també pot passar.
0: Què és gust de suro?
3: El tap.
0: Sí, ja
3: hi ha ampolles, però, ampolles però sí, hi ha vins que t'agafen, per... supos... No sé.
2: Aleshores ja no és... Està malament.
3: Deu ser per una mala qualitat del suro, no
2: o
3: sé
2: que s'ha mantingut malament, però temperatures
3: però
2: i aquestes històries.
3: Però el deixes oxigenar, aquest vi,
2: sí,
3: i normalment
2: clar.
3: Torna a bo. Bueno, li preguntarem, apunta.
0: No, perquè jo...
3: Sí, és interessant.
0: Jo sí, bueno... Jo faig la tonteria, em diuen, volen tastar el vi, les meves amigues, i sempre ho diuen. Mm-hmm. Ella, que fa la tonteria. Quan vaig amb el Robert, no, perquè el Robert sí que hi entén de veritat, i ho faig veure. O sigui, simplement ho faig veure. Remeno, color, ho poso com
2: ai, a mi em fa vergonya.
0: Fio com si en sapigui.
3: Sí.
0: Però tinc idea, a mi em sembla tot estupendo, meravellós. I, de fet, mentre faig el ritual, jo vaig mirant-me al cabell i vaig dir, et diré que està boníssim, vull dir, no pateixis. Zero tensió, saps? Perquè jo estic fent la tonteria, però ja està. Ara, saber... que aquell vi està picat o no, o és molt evident, i tu amb l'ampolla ja ho veus, perquè generalment ja veus que allò té
2: molta solera. No, i quan
0: treus
2: el tap ja es veu.
0: No? Sí. Bueno, va, que pleguem, que ja està, que vull posar un tema musical.
3: Vinga, va.
2: Vale.
0: Vull acabar amb aquest tema musical de la Rosalía, que és la Rumba del Perdón,
3: olé.
0: Del seu últim
3: els
0: àlbum.
3: Els perdonem a tots i a totes.
0: De sí, Lux. Sí. Perdonarem a tothom que us hagi vingut de mala cara. Això voldrà dir
3: hostalers, clients, els perdonem tots, a tots i a totes.
0: A partir d'ara, clientela de Rubí, a partir de demà és un nou dia. Comenceu tots entrant dient bon dia i bones tardes i gràcies i somriures de felicitat
2: que
0: els seus hostalers...
2: No s'ha d'anar amargat.
0: Els hi agradarà. I deixeu-me dir... que això del confessionari, de la Rosalía, dels concerts aquests magnífics que van allà i es confessen, això s'ho ha inventat la Xili amb les quinieles. Ara t'ho treu la Rosalía, com si fos gran cosa.
2: La gent que no ho veu no ho entendrà, el que estàs dient.
0: Bueno, però la Xili i jo ens entenem, sí. Perquè la gent no va allà a tirar la quiniela, la gent va allà a explicar-li els pecados a la Xili. I la té allà... Venga, i hores, que tu vas allà a fer un cafè, i minuts, i veus la Xili amb aquella cara d'empatia total, d'estic amb tu, perquè sóc bona persona, però per favor, deixa-ho, ja.
2: Vaig patint perquè tinc el foc, i dic,
3: això.
0: Va, amb la Rumba del Perdón, amb Lux i amb Rosalía, desfarem taula que es fa tard, tornem dimarts a les 12, el Blai Ferran, el Robert Fernández dels Fogons, que us ha parlat la Mariona Álvarez. Cuineu molt, mengeu bé, i molt bona setmana. Yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, també el conductor d'una furgoneta mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos, i és que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de l'urbanització de la Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I canviem de terç i parlem de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que està fent trobades amb diferents agents de la comunitat educativa, però fins al moment, principalment, les direccions. Ha assegurat que estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó també ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes moltes més trobades. Això quan, precisament, l'Assemblea Educativa de Catalunya li reclama al govern fer més reunions per intentar desconvocar les vagues que ja tenen previstes per al dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. I també parlem avui que és el primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles, al Garraf. I arriba aquest amb cara i creu, ja que encara no s'ha desembrossat tota la desembocadura del riu, però per l'altra banda, la que ja va aprovar que la presa s'obrís cada cop que arriben al 80% de capacitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa d'aquest foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I seguim en plana de successos. Dues persones han mort avui en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A, a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos i encara parlem de trànsit, i és que els Mossos d'Esquadra van denunciar el 8 de juliol un camioner per llançar una cigarreta encesa per la finestra a l'AP7 a Lles, a l'Alt Empordà. Els fets es van produir pels voltants de les 11 de la nit i un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Immediatament, diverses patrulles van fer recerca del camió i se'l va localitzar a la Nacional 2 a Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a l'interior del camió, un home de 52 anys i una dona, i van denunciar l'home per haver tirat la cigarreta amb una multa de 500 euros i 6 punts de retirada de carnet. En comprovar les dades, els Mossos van veure que el conductor tenia un ordre vigent d'allunyament de la dona per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm. I parlem del primer aniversari del desbordament que va patir el Foix a l'estiu de l'any passat a Cubelles, que arriba amb cara i creu. Per part de l'ACA van acabar prenent la decisió que la presa, sempre que arribés al 80% de capacitat, desembassaria, cosa que abans no feia. Però la creu en aquest cas ha estat que en aquest primer any és l'estat de la desembocadura, que continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra d'aquest cas depèn del Ministeri de Transició Ecològica. I en esports, avui és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
2: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Precisament, Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
0: Un any, precisament ara farà un any, del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
3: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
5: Però ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
6: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
3: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta de calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
2: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Radio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
7: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
8: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser hi podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
7: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves inhibicions.
0: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor que tot apunta que ja és aquí ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
2: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
9: mos hem morit aquesta setmana, i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
10: Sí, se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
11: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, mos fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
12: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar, i sí, sí.
3: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
0: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
2: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
0: I parlem d'educació i parlem de la consellera d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
2: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
13: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet, hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us deia, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
2: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
14: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
2: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
0: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
15: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total. tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
16: Hem guanyat amb tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
15: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
0: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que

0: Serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma que té la seva seu a Anglaterra.
1: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
2: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
1: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
2: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Sinfònica de la Banda Sinfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
3: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
4: Una orquestra i una banda sinfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir jovent d'entre 12, 13 anys fins a 19, 20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
3: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Guapango.
2: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: La 6a edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
6: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
5: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
2: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i

0: 2,3 metres d'alçada, arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
1: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nkamoa va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
2: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
1: Recentment, Nkamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en plana de bàsquet i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per 2 temporades.
1: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
1: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
1: Els futbolistes disponibles treballaran durant 7 setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
1: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
1: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
3: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al español en un puesto donde se merece.
0: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
1: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I canviem d'esport al rugbi, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
1: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
0: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
1: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
0: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.

0: la xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'edat dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
9: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
7: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
9: Bon dia, Adrià.
7: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
9: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
7: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
9: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
7: Moment, doncs, a repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
7: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
9: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
7: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
9: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
7: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
9: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barreig, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
7: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
9: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
7: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
9: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
11: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
12: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
13: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
11: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
7: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
9: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
7: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
9: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
14: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
15: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
14: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
7: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
9: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
16: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
17: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
18: Va molt bé, per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te'n aquí i va molt bé.
17: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
16: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
7: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
9: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
7: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
9: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
7: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
9: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
19: I, de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem doncs, amb la Junta, no? Que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que, de fet, hem tingut tot el curs.
7: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
9: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
20: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
7: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
9: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Sanguiarotti.
21: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
22: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
21: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
7: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
9: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
23: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
9: L'entrevista completa la podreu seguir a 9:45 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
9: a la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
7: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica. És una oportunitat de que molta gent visiti el territori, de fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar doncs, una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
7: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la reina del flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
9: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la reina del Flow.
7: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
9: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
3: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Mat, presidenta del grup sardanista Riallera.
4: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
3: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana el so de recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
5: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. De fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
3: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
7: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar.
9: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
24: La 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
25: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
24: l'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta cinquena edició.
0: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic, i aquest any ja és algo fora de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
24: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases Dones i Mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
7: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
9: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
6: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
9: Recentment, Nakamoua va formar part del combinat finlandès, que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
7: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per 2 temporades.
9: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
7: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
9: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
7: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
9: Els futbolistes disponibles treballaran durant 7 setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol, al 3 d'agost, faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
7: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona, i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
9: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
7: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
9: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma a la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
8: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar. Me considero una líder también y, bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
7: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tovar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
9: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
7: I parlem de tennis. La tennista Paula Badós ha guanyat Avastat a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
9: Badós ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
7: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
9: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
7: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Continguts en xarxa.
12: La cartellera es renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
13: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
14: ¿Cuánto vale?
13: Pues cerca de 1 millón.
14: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a 2 hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
12: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
15: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
13: No se preocupe, no estoy harto.
26: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
27: Nada, colgada.
12: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
26: Es como que nunca volviste.
27: Sí que volví.
26: Bayana. Háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
27: Bueno, creo que me he saltado.
26: No hay tiempo, me tengo que ir.
12: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
2: Ràdio Rubí, fes la teva. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Para flamenco flamenco, melismas, acordes y zapateo. Súbete a las ondas de Más Compás y disfruta de lo nuestro con un uno, con dos soles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres en la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. Parlem ara de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Algunes de les principals reclamacions són el reforç i la reorientació dels recursos per atendre la diversitat i el model d'acollida, així com la reducció de la burocràcia. I tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Parlem ara d'esports, i és que aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors. I tanquem amb cultura, i és que el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com un festival de referència.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava mare, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser digue'ls que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels volts de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, Ataús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capsacosta, dins de la primera de la

0: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
1: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. En sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que encendint-se en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la Fageda, de Pla, fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'obaga de Capsacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica Fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capsacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al Mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig de Calma, al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig de Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al Mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'obaga, de nou entre Fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa Fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la Collada de Capsacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant Fageda de l'Empriu. És la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
0: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica.

0: distància recorreguda.
1: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
0: Desnivell?
1: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
1: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
1: Posem-hi 1,5 sobre 5.
0: Cartografia.
1: Tenim un mapa de l'editorial Alpina, que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
0: I referències al núvol?
1: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, Ruta de les 7 Fonts i les 3 Fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
0: Una proposta matemàtica, les 7 Fonts i les 3 Fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
1: Salut i República.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
2: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurà, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol. Tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la. No és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest, o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digurà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament, doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores, amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens molta opció de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
0: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor Calderón Benítez.
2: Avui portem un programa especial perquè són les novetats d'aquest mes de novembre, que és un mes molt maco perquè és el meu aniversari.
1: Ah, mes. Felicitats.
2: El 17 de novembre.
1: 17, ja?
2: Sí, sí.
1: Quants?
2: 17 anys.
1: 17 anys, a cada pota, no?
2: 36, no ho sembla, eh? 36. Que maco soc.
1: Ets com la jovenalla, eh?
2: Sí, sí,
1: emanes,
2: sí.
1: Emanes joventut.
2: Això diuen.
1: Sí, sí, sí.
2: Avui portem aquest programa especial que fem cada mes amb novetats editorials i també comentarem notícies i esdeveniments que es fan, celebren aquest mes.
1: Evidentment.
2: Si vols, comencem ja, li foto canya.
1: Fota-li candela.
2: Per exemple, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, ha presentat dues exposicions que ja porten unes setmanetes en marxa.
1: Però... No se l'enduaran a Aragó, no? Aquestes no.
2: No, aquestes no. Aquesta és Tinta contra Hitler, és la història del caricaturista Mario Armengol a la Segona Guerra Mundial, i són diferents il·lustracions. I també hi ha dibuixos del Museu Nacional, Espurnes de la Guerra 1914-1918. O sigui, són dues exposicions sobre la guerra, no? Des de perspectives diferents, però molt interessants les dues, al MNAC. Així que, si teniu un cap de setmana lliure...
1: Fins l'11 de novembre, o sigui que...
2: Fins l'11 de gener.
1: L'11 de gener, perdó. Tants uns...
2: Sí.
1: Me confunde.
2: U de l'1.
1: Exacte.
2: Molt bé. Una altra exposició.
1: Semblaves un mono ara fent.
2: U.
1: Miquel Fuster, del carrer al museu.
2: Molt bé. L'exposició de Miquel Fuster, que era un autor que havia treballat pel mercat internacional als anys 80 i després va quedar al carrer, va viure al carrer molts anys, degut també a problemes de la vida, no?, que el van portar al carrer, i ell mateix ho va explicar als seus còmics autobiogràfics, i ara una exposició portarà a Cornellà de Llobregat les obres, diferents obres originals d'aquest autor, que va ser molt important i també té una història molt important a explicar que recomanem llegir-la.
1: Molt bé.
2: Miquel Fuster.
1: Perfecte, més coses, més notícies.
2: Què tenim?
1: Ah, aquesta és molt bona perquè nosaltres, sobretot tu, sí, vas crear una exposició a la Diada del Còmic en català que era del Maresme al món.
2: Sí.
1: I eren autors maresmencs que, d'alguna manera o altra, estan editant a un altre país o editant fora del Maresme. O
2: sí,
1: sigui, per Catalunya, per Espanya,
2: sí, sí, sí,
1: per França, sobretot, pel Japó...
2: També.
1: I vas dir, va, fem... Posem això a la Diada del Còmic en català. I què passa amb això? Que tenim una bona notícia, perquè diferents biblioteques del Maresme acolliran aquesta exposició que és creada per Plataforma per la Llengua i els Bufacanyes, sobretot el Víctor Calderón Benítez.
2: Sí, bueno, això, diferents autors també, que la majoria, autors i autores, que hem pogut entrevistar també aquí al programa.
1: Exacte.
2: I això, aquesta exposició estarà... No direm totes les dates, perquè són unes quantes. Podeu trobar tota la informació a la web de Plataforma per la Llengua.cat, però estarà a Sant Vicenç de Montalt, a Tordera, a Vilassar de Dalt, a Premià de Dalt, a Premià de Mar, a Canet...
1: Bueno.
2: Durant tot l'any la podreu visitar. Aquest any i l'any que ve, eh? Així
1: sí, sí,
2: que us animem a visitar-la i també a visitar les biblioteques on es trobarà l'exposició.
1: Un munt de gent i coneguts que han passat pel programa tenen allà la seva exposició posada.
2: Molt bé.
1: Pues venga.
2: Una altra exposició, que aquesta ja havíem parlat fa bastants mesos,
1: sí,
2: que és la de còmic Somnis i Història, que és una exposició de Caixa Fòrum. Nosaltres ja la vam visitar a Barcelona, quan era a Barcelona, i ara està a Girona, i només és, ho comentem en format...
1: La gent del nord, que sabem que tenim moltes ràdios de Girona que escolten el programa,
2: sí,
1: i fan allà, el divulguen per les terres gironines, perquè sapigueu que al Caixa Fòrum de Girona teniu del còmic Somnis i Història, que està molt interessant, amb dibuixos originals,
2: sí,
1: que se't fan caure les llàgrimes de Mike Mignola,
2: sí,
1: de...
2: Jo que sé, de tothom, en realitat. O sigui, sí, Richard Corben, Richard... Frank, Frank Miller, el que sé, Jack Kirby...
1: Aquest, que no em surt el nom.
2: Hi ha molts autors de moltes èpoques.
1: Del que dibuixava d'Asterix Obelix, que era el Gozini o...
2: L'Uderzo, també, Robert Crumb, també, de Comic Underground.
1: Originals, originals.
2: Molt bona pinta. El Caixa Fòrum de Girona el teniu... Fins al 15 de febrer podeu visitar aquesta exposició.
1: Perfecte.
2: Després, esdeveniments. El Festival 42 arriba a Barcelona aquest mes de novembre i tenim diverses activitats relacionades amb el còmic i la il·lustració.
1: Ah, ostres, tu.
2: I la que volíem destacar, sobretot, és la presència del festival de David Lloyd, que és el dibuixant de B de Vendetta, que estarà entrevistat per la Karen Madrid, també.
1: Karen Madrid fa entrevistes molt bones, eh?
2: Sí, doncs la tindrem fent una xerrada a aquest Festival 42 el dia 8, si no m'equivoco. Podeu visitar la web del Festival 42, on veurem altres activitats que se celebren. Per exemple, la Laia Valdebé, que també és una il·lustradora maresmenca, també tindrà una exposició, formarà part d'una exposició sobre mitologia catalana, entre altres coses. Així que Festival 42 a Barcelona.
1: Que guai, no, això?
2: Sí, sí.
1: Curiós que no portin al mur, a l'Alan Moore, eh?
2: Ah, sí. Estaria molt bé, però crec que...
1: No, ell no voldrà venir.
2: Ell no voldrà. Després hem seleccionat un parell de signatures, de sessions de signatures d'autors que es faran ara aquesta setmana. Per exemple, a Sabadell Comics, el 7 de novembre, a les 7 de la tarda, hi ha... quatre autors, autores...
1: 7 de novembre, 7 de la tarda, eh?
2: Sí,
1: que
2: això... és fàcil de recordar.
1: Sí.
2: A Sabadell Comics, hi haurà el Jaume... el David Morancho, Sarah Lone, després també el Sagar amb Remington 1885, el Josep Homs dedicarà exemples del Diablo i Coral...
1: Aquest còmic és molt interessant, ja vam parlar de l'especial de Halloween,
2: sí.
1: I tinc ganes de tenir-lo.
2: Tenim ja ganes de llegir-lo, aquest. I també hi serà la Coralís Punya, que la vam tenir aquí...
1: Exacte.
2: Presentant també Maricel i dedicant exemplars.
1: Perfecte.
2: Després, també, una altra assignatura que hem vist que també...
1: Aquesta a tu t'agrada, eh?
2: Sí, aquest cap de setmana, el dissabte 8 de novembre, Rubén Pellejero serà a Vilanova i la Geltrú a les 12 a la biblioteca i a les 6 a la llibreria Pou Còmics, signant també les seves últimes obres, les versions de Corto Maltès rejuvenegides, no, com seria? Remasteritzades, sí. No? Reboot.
1: Un reboot,
2: sí. Un reboot de Corto Maltès i després també hi ha Barcelona Ànima Negra.
1: Curiós que el Corto Maltès no tingui una d'això cinematogràfica, no? Perquè és
2: sí.
1: Perfectament...
2: sí, és molt cinematogràfic.
1: Jo recordo que sí que hi havia una sèrie de dibuixos que em va enganxar molt, que va ser quan sí. Jo vaig conèixer el personatge,
2: sí, sí, sí.
1: Que el donava el 33... Sí. I m'agradava molt, i està molt bé. Tot això, a més, conduït per al dibuixant Jorge Fornés.
2: Això, Jorge Fornés i Rubén Pellejero a Vilanova i la Geltrú.
1: Això és un
2: molt bé. Brutal. I ara, ja, per anar acabant aquestes dates de signatures i tal, el dia 12 de novembre a les 7, a Finestres, la llibreria Finestres a Barcelona, carrer Diputació 250, tindrem la visita internacional del dibuixant i autor de còmics, guionista també, Joe Sacco, que és un autor que ha treballat molt tema periodístic, no?
1: Ja,
2: sí. Ja n'hem parlat d'ell, i ara està presentant dos còmics nous, un que es diu La guerra de Gaza, que és així, un format petitó econòmic per llegir una mica també la seva visió d'aquests últims anys de guerra a Gaza, no?
1: Un còmic molt editat per Reservoir Books, molt econòmic,
2: sí.
1: Que val la pena per 9 euros
2: sí.
1: El teniu.
2: En format grapa, així una miqueta més gran, molt interessant. I després l'altra novetat que està presentant és El disturbio eterno, que és Reservoir Books.
1: També.
2: Que també es parla sobre disturbis que van tenir lloc al 2013 a l'estat de Uttar Pradesh, la província nord de la República de la Índia. Com sempre, el Joe Sacco veia del Comic Underground, té un traç així, com més brut i tal, però periodísticament els seus guions són una passada i és el que dèiem sempre de aprende divirtiéndote, doncs això mateix. Pots aprendre història i pots llegir les seves reflexions periodístiques i et diverteixes perquè realment el nivell gràfic és superpotent.
1: Exacte. Pues venga, seguim amb més mandanga.
2: Sí.
1: Jo estic veient aquí samarretes de Carlo Pacheco.
2: Sí, del documental, perquè estan fent un documental de Carlos Pacheco, que es diu Pacheco Forever. La productora que ho està portant a terme és Muy al Sur Films, i estan finançant aquest documental venent samarretes del documental, que posa Pacheco Forever. I podeu participar a carlospacheco.es si podeu adquirir la samarreta i fins i tot alguns originals de Carlos Pacheco, recordem, un dels autors més importants a nivell nacional del còmic, que va fer, també va saltar als Estats Units i va treballar amb títols molt importants.
1: Podríem dir que va ser, no potser el que va obrir la porta, però el que la va obrir més.
2: Sí.
1: Si potser està oberta i ell la va obrir ja del tot.
2: Sí, Carlos Pacheco. Això, ja anirem seguint també la pista d'aquest documental que s'està gravant, que té molt bona pinta. Molt bé. Seguim amb més... Si vols, comencem ja novetats.
1: Vinga, va, sí, que tinc ganes. Sí. Via Salamandra Gràfic, Meteoros, històries de gente que passa. Ah, mira, un bon sistema per dir a la gent que passa.
2: Sí, aquest còmic és, va estar premiat, Premi Especial del Jurat d'Angulema d'aquest any, 2025, i és això. No sé si has vist una pel·li que ve d'un meteoro de Netflix que surt, crec que és, no sé si és Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, que venia un meteoro i tal.
1: Sí.
2: Meteorit.
1: Leonardo DiCaprio.
2: Molt bé, doncs aquest còmic és més o menys ens planteja el mateix, no? Que arriba un meteorit a la Terra, no? I això és com el fi, és la fi del món, no? I aquí, doncs, els personatges hauran de veure què fan en la seva vida, no? Fins que xoqui, fins que hi hagi el xoc aquest. També hi ha una
1: pel·li... Tu què faries fins a la teva vida?
2: Ostres, no ho sé. Potser no ho puc dir per emissora.
1: Jo jugar, per exemple, jugar a Màgic o acabar-me tota la muntanya de còmics que tinc.
2: Això mateix és el que
1: fan. I beure molta cervesa i no pagar-la.
2: També, també.
1: Sí, sí.
2: I això, consum d'alcohol responsable, sobretot. Doncs seguim amb més còmics. Per exemple, tenim també La Cita, que és d'Editorial Finestres, còmic en català, i és un còmic de Pau Baix, que és un il·lustrador que té un estil molt net, amb colors plans i un traç força net.
1: Sí.
2: I aquesta és la història de l'Héctor, que és un conserge de mitjana edat, amb poques habilitats socials i que encara viu amb la seva mare.
1: Això és descripció d'algú perillós, eh?
2: I la seva història conflueix amb la d'en Víctor, que és el xòfer d'un mafiós que el posa a prova amb un encàrrec complicat. Els dos tenen una cita i haurem de veure les peripècies que de les seves...
1: Pues mira, m'interessa, eh? M'interessa la història.
2: Té molt bona pinta, aquest.
1: Sí.
2: Editorial Finestres. Què més?
1: Aquest ja hi ha dos números, però no havíem parlat d'ell, que ho edita Nuevo 9, sabem que Nuevo 9 sempre edita coses molt xules.
2: Sí.
1: I és Galdós i la ceguera.
2: Sí.
1: Però són diferents. Ja n'hi ha el primer, que és Galdós i la misèria, que està fet per el Torres, Alberto Belmonte Luque, i el segon, que és Galdós i la ceguera. Suposo que estan fent, pues, es va movent sobre la història de Benito Pérez Galdós i
2: que era un autor...
1: Dramaturg i polític.
2: Fins i tot polític.
1: Sí.
2: Molt bé, doncs el Torres, com sempre, el guió és molt potent.
1: Sí.
2: Si us interessa la història de Galdós, aquí teniu el còmic per llegir-la.
1: Perfecte. Aquest m'agrada.
2: Panya, la maldició de la mòmia.
1: Sí, ara estan sortint per Norma Editorial, evidentment. Moltes coses, com el Hellboy, està com una mica caput, no?
2: Sí.
1: Si no faré spoiler, però...
2: L'univers Hellboy és molt ampli.
1: És molt ampli, i van traient coses de l'univers Hellboy, o treuen coses de quan Hellboy era petit,
2: sí,
1: que és Hellboy i la A i de P,
2: sí,
1: o treuen coses així random que podem trobar, com és aquest, La maldició de la mòmia, que és la Panya, no? I res, Mike Mignola, Chris Robertson, Christopher Mitten i Michelle Manson són els que normalment ara estan fent l'equip, i...
2: És com una prequela, perquè és de milers d'anys abans de que Hellboy i la IDP,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè Panya és un personatge que tu te trobes a Hellboy,
2: sí,
1: que és una mòmia però que està viva.
2: Vale.
1: I que n'hi ha com una, com es diu, una societat que la va treure i la va rescatar i ella està viva encara.
2: Vale.
1: I ella veu coses i té premonicions i tal, i diguem que és de l'equip de Hellboy, o això crec encara, llegint els còmics de
2: l'IDP. Vale.
1: Què passa? Que mola molt perquè aquest personatge surt a diversos còmics diferents de l'univers Hellboy.
2: Sí.
1: Tu el pots trobar al Cazador de Brujas,
2: vale,
1: que representa que és l'època victoriana,
2: sí,
1: que la societat enemiga del protagonista del Cazador de Brujas, Sir Arthur no sé què,
2: sí,
1: lluita contra ells i la rescata d'alguna manera, no? I després queda com mig perduda i al final és una part de la IDP, també.
2: Genial.
1: Sí, sí.
2: Aquests còmics van això com ampliant els mons de Hellboy i dels personatges que ja han aparegut en els còmics de Hellboy. Ara que mencionaves l'època victoriana, vaig veure al cinema l'altre dia la pel·li, la versió de Frankenstein de Guillermo del Toro, que s'estrena el 7 de novembre, i és una passada. A mi m'agrada molt perquè és molt propera a la novel·la original de Mary Shelley, perquè el monstre no és el típic monstre que ja coneixem de bueno, el Frankenstein més clàssic, no?, de les pel·lis de clàssiques. I
1: on quedo amb el de Mel Brooks.
2: El Robert De Niro va fer també un...
1: Sí, va fer un Frankenstein,
2: que era també...
1: El Robert De Niro amb l'actor aquest que fa pel·lis de Shakespeare a saco.
2: Sí, no sé qui és. Bueno,
1: sí.
2: La de Guillermo del Toro realment és molt interessant i també volia recomanar, que això no és una novetat editorial, però potser la trobeu, que és la versió de Frankenstein del dibuixant Bernie Wrightson, que va fer unes il·lustracions en les que Guillermo del Toro s'ha basat per la peli, perquè és un Frankenstein així, amb el cabell negre més llarg, que és una mica també més semblant al que descriuen en el llibre, no? Així que...
1: Una cosa que deia Guillermo del Toro, que li hagués agradat, pagaria tots els seus diners,
2: sí,
1: per tenir 10 minuts de xerrar amb Mary Shelley.
2: És que es nota molt que és molt fan i que té molt de respecte a l'obra, i és perquè la pel·li està molt interessant, i al final queda clar el que ja sabíem, que el monstre al final és l'ésser humà. Que això és...
1: Bueno, però és de cajón,
2: sí,
1: de
2: quina pont. Després, què més coses? A veure, teníem una sèrie que continua, tu havies llegit el primer número.
1: Sí, el Newburn, que el Newburn és un expolicia que ara treballa com per ser el policia de la màfia.
2: Sí.
1: O sigui, la màfia el paga i ell investiga quan hi ha un assassinat de la màfia, si ha estat alguna altra banda, per tenir tothom com una mica calmat, no?
2: Sí.
1: I per què destaquem molt? Perquè el guionista és el Chip Farsky, que ho fa molt bé,
2: sí,
1: però és que el dibuixant és en Jacob Phillips, el fill del Sean Phillips, d'aquest gran tàndem que tant parlem, que és l'Ed Brubaker i el Sean Phillips, que fan. I què passa?
2: El seu fill va pel mateix camí que el pare, eh?
1: Sí, sí, novel·la negra a tope. Què
2: sí.
1: passa? Pues que ha dibuixat un altre còmic que editarà Planeta Còmics, que aquesta vegada el guionista és Chris Condon, que no sé, no el tinc...
2: Chris Condon no em sona, però bueno, aquest altre es diu The Texas Blood, que és algo huele a podrido en Texas. El títol de la presentació ja és bona, no?
1: Sí.
2: És també rotllo pues, més sureño, no? És una... En un, uh-huh. Bueno, és que què s'ha de dir? Pues el redneck...
1: Un xèrif del condado de Ambrose, en Texas, i una situació que empitjora cada cop més quan Randy Terrill, un escriptor que viu a Los Angeles, torna a casa tras la repentina i misteriosa mort del seu germà i això provoca una espiral de violència que t'has de posar el xubasquero per llegir del còmic.
2: Molt bona pinta, si us agrada, també.
1: Aquest saps on anirà, no? A la meva saca.
2: A la saca.
1: A la saca. Després, reediten,
2: sí,
1: però en català,
2: sí,
1: Univers 2. O sigui, ja l'havien publicat en castellà i ara...
2: Sí.
1: Via Mai Més ho tenim en català.
2: Jo pensava que ja estava publicat. Potser sí, no ho en sabíem,
1: català.
2: És una reedició. No ho sé, però per si de cas el tornem a comentar, que és la gran obra d'Albert Montaigne, que són històries curtes de ciència-ficció, que també ens fan reflexionar molt, i el seu equivalent cinematogràfic podria ser Black Mirror, perquè també són capítols com curts.
1: Sí, també, que fan reflexionar molt, sí.
2: I amb la ciència-ficció pura i dura, que l'Albert Montaigne es nota que és molt lector de ciència-ficció, perquè realment és superinteressant. Univers.
1: Aquest còmic és raro.
2: No, és raro perquè té un nom raro, perquè
1: és evidentment.
2: 7291.
1: Aquest... O 7291.
2: Sí, estem parlant d'un còmic... amb molta crítica social, és un còmic de Raúl Cordero Postigo, al guió, i Boris Ramírez, al dibuix, i és un còmic sobre el Covid, no? I per això té aquest caràcter social, les residències durant l'època del Covid, no? I aquest còmic segueix una mica la història d'unes dones que treballen a una residència, no?
1: A Madrid.
2: A Madrid.
1: Sobre Madrid.
2: Sí. Clar, i també hi ha doncs, aquesta crítica social i el govern, que no ho va fer del tot bé, per no dir que no ho va fer gens bé. Molt interessant, també. Un altre en català que es publica per Garbuix Books, que es publica en català i castellà alhora, és Caritat del Río, veritats, mitges veritats i mentides.
1: Què és pitjor per tu, una mentida o una mitja veritat?
2: Depèn del context. El que sí que és millor per mi és que aquest còmic és de Pep Brocal.
1: Ai, com ens agrada Pep Brocal.
2: Sí, amb el seu estil tan característic, sí. Perquè és que realment és únic. I és una història de Caritat del Río, que és un personatge real, una persona real, que és històricament important. Jo no la coneixia, per això vull llegir també aquest còmic. I això veurem una miqueta, perquè és això, políticament potent, que va...
1: Sí, perquè en Ramon Mercader va clavar un piulet al cap de Trotsky. O sigui, déu-n'hi-do els personatges, eh?
2: I...
1: El 20 d'agost de 1940.
2: Molt bé.
1: I res, una mica veurem la història aquesta que deixa anar i perquè Caritat del Río, la mare d'un d'ells, està involucrada d'alguna manera. Bueno...
2: Som-hi, seguim amb altres.
1: Bona pinta, eh?
2: Sí, bona pinta.
1: Vinga, una altra. Ui, aquesta de dibuix, increïble. 35 aniversari. Slaine, el dios cornudo.
2: Slaine.
1: Bueno, jo he llegit en castellà.
2: Slaine.
1: Slaine, en català.
2: Estem parlant de la gran obra Slaine que es va publicar, no sé, això, no sé si era ja als 90, crec, o principis de 2000, crec que més 90. Potser 80 anys, fins i tot, eh? Simon Beasley, el dibuix, aquest dibuix superincreïble, fantàstic. La setmana, bueno, fa unes setmanetes parlàvem de Sant Julián, que era un il·lustrador fantàstic. Doncs Simon Beasley és de la seva escola, també. Uh-huh. I el Slaine, que és, quin personatge és? És un Conan, però... passat per... Jo que sé, és un Conan que ha begut molt.
1: És un Conan que si existissin endolls hagués ficat els dits en l'endoll.
2: Tal qual.
1: Els sí. Pèls de punta.
2: És el Pat Mills, que és el guionista, basant-se també a moltes tradicions celtes, històries celtes, van crear aquest mític personatge que potser... O sigui, aquesta no és la primera història del personatge, però potser sí la més important i la que més el defineix, que és el dios cornudo, i ens arriba amb un format supergran, 27 centímetres per 35,5 centímetres.
1: Això costa 55
2: pepinos. Sí, sí, sí, perquè és molt gran, i és això, un dels grans clàssics del còmic britànic, i que si us agrada la il·lustració el gaudireu a tope.
1: Molt bé.
2: Molta sang i fetge, també.
1: Chubasquero per llegir-lo.
2: Sí.
1: Vinga, i ara una mica...
2: Un altre també clàssic. Que...
1: No, clàssic, eh?
2: Sí, aquest és clàssic d'aquí, d'Espanya, és Alfonso Font, que és un mític també.
1: El prisionero de les estrelles.
2: Sí, Cartem Comics en recupera aquesta obra mítica de la ciència-ficció europea, que s'havia publicat també al mercat franco-belga. Uh-huh. I això ha sigut un còmic que... No, o sigui, el podíem trobar així com rebuscant al mercat de Sant Antoni o on sigui... Uh-huh. Costava trobar-lo i ara per fi ens arriba i és una odissea a la immensitat de l'espai, també amb un protagonista potent que té molt bona pinta. Si us agrada el còmic de ciència-ficció més clàssic...
1: Podríem dir una mica de Flash Gordon?
2: Sí, però més actual, però sí.
1: Vale, vale,
2: també
1: vale,
2: hi ha una
1: vale,
2: miqueta. Vale, sí, sí, sí.
1: Teenage Mutant Ninja Turtles, especial 40 aniversari, que ho fa Monstros.
2: Sí, ara has dit, ho has dit en anglès, perquè...
1: Són les tortugues ninja.
2: Sí, sí, són les tortugues ninja de tota la vida, que ara els Monstros, que recordem que les tortugues ninja, els còmics, es publicava ECC, sí. Que és l'editorial que va tancar, i ara Monstros publica les tortugues, però ho fa en anglès. És la diferència amb ECC. Ah, ECC bueno. Era tortugues ninja i ara és Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Clar, perquè aquesta, aquí diu veritablement el que són adolescents,
2: sí.
1: Tortugues, mutants,
2: sí, sí.
1: Ninjas.
2: Tal qual.
1: Li falta ja fins i tot que fossin cuineres.
2: cuineres de pizza.
1: De pizza.
2: Arriba aquest especial 40 aniversari, és una antologia amb diferents històries, alguna història dels seus autors originals també, el Kevin Eastman, uh-huh. Així que bona pinta. Si us agraden les tortugues
1: ninja, jo vull intentar acabar la història que vaig començar a MCC, ho veig complicat.
2: Està complicat.
1: Sí, i aquest Revis, edició especial. Què era això de Revis? Perquè el dibuix de la... Em sembla que el dibuix de la portada, tant a tu com a mi, ens ha...
2: Sí, ens ha agradat molt. Sí, també. Sí, sí. També això ens ho porta l'editorial Nuevo 9, que com bé deies abans, sempre porten bona qualitat, uh-huh. I és una obra de Carlota Di Cataldo i Irene Marchesini, dues autores que ens presenten la història de...
1: Marchesini,
2: perdó.
1: És que, com ara estic aprenent italià, pues, per aquí ho tenim.
2: Això és una història fantàstica, però que és basada en personatges joves i en una família que un d'ells és el vi, no? I o sigui, tenen por d'ell perquè pensen que és el causant d'algunes morts.
1: Si sapiguessis que fan algunes tribus amb
2: els albins, sí. Doncs suposo que aquí s'han basat una miqueta i això té una mica tocs de terror i tal. Per el que hem vist a la portada, té molt bona pinta la il·lustració. Seguirem una mica... Bueno, mirarem de llegir-lo perquè té molt bona pinta, també.
1: Sí, té un toc celta a la il·lustració. Molt
2: també,
1: xinguda,
2: eh? Sí.
1: Sí, sí. Ah, mira, la segona part de Zeus.
2: Zeus.
1: Exacte.
2: Què és Zeus? És el déu del tro.
1: Ah, efectivament.
2: Sí.
1: El pare de l'Olimp, li diuen. Sí. És el... Si fessin una telenovela amb tota la mitologia grega,
2: sí,
1: sortiria una telenovela que Zeus és... Donde pongo el ojo, pongo mi santa diosa... Sí, ja ho entenem tots, no?
2: Zeus, en aquest cas, no estem parlant del déu, sinó de Peterson Zeus, que és un jove... ballarí de gimnàsia rítmica.
1: Bueno, un gimnasta de gimnàsia rítmica.
2: Ballarí no és... Bueno, sí ho és,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, podria fer-ho, no? Sí. Perquè després de moure el cos com el mou...
2: És ballarí i gimnasta... Crec que
1: ens agrada molt perquè el primer número que ens el vam llegir ens va calar molt per com estava fet i tal. Carlos Moreno, que és aquest mataroní que tenim aquí a Mataró, que fa uns dibuixos excepcionals, ho fa molt bé.
2: Sí.
1: Que sembla que... no sembla, és que està fet tot un mangaka. Podem
2: doncs
1: dir,
2: sí.
1: I és la segona part, seran tres volums, faltarà el tercer, però bueno,
2: sí.
1: El 7 del novembre ja el tindrem aquí i amb ganes de tenir-lo.
2: Per el Saló del Manga, que és el desembre, el podeu comprar. Què més tenim per aquí? Ah, sí, tu, ara, si vols, per acabar aquest programa especial de novetats...
1: Guerra Civil,
2: abans, o sigui, el 31 d'octubre se celebra també com un dia d'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil.
1: S'ha celebrat,
2: i llavors suposo que per això també, aprofitant aquesta data... es publica ara Franco i la Guerra Civil de Paul Preston. Aquest autor ja tenia un còmic que es deia La Guerra Civil, bàsicament, que són còmics també. Són còmics que podrien ser llibres d'història, bàsicament, però amb vinyetes. Està molt interessant per si no coneixeu aquesta etapa, que crec que s'hauria de conèixer més per tot el que va passar, doncs llegir-ho perquè és superinteressant. Això ho publica l'editorial Debate i a més també es publica Les 5 banderes de Pau.
1: La segona part, seran 5 números,
2: sí.
1: Recordeu.
2: Aquest còmic que és la història del seu avi.
1: Recordem que tenim una entrevista que vam fer al Saló del còmic i que aquest de Les 5 banderes explica molt bé la història del seu avi arrel de les cartes que ell tenia guardades en una capsa.
2: Sí.
1: Així que és meravellós.
2: I el seu avi va estar a diferents guerres, entre elles la Guerra Civil, així que també molt interessant. Després, un altre que ve molt... és superadequat per l'època, era Franco Fax, que és Pedro Vera, que és el dibuixant del Jueves, s'ha juntat amb Fernando Hernández Sánchez.
1: I el dibuixant del Jueves que retracta molt bé el cunyadisme d'aquest país.
2: Sí. Pues en aquest cas és cunyadisme també, però és també una mica més històric i periodístic perquè és desmuntant les mentides sobre el franquisme, no? I en aquest còmic, amb to d'humor, doncs ens parla d'això, una miqueta de... Això de, sí, Franco hizo muchos pantanos. Sí. Doncs llegiu-vos aquest còmic i veureu si realment hi havia tants pantans o si era tan bo o no.
1: O era un projecte ja aprovat per la República d'abans i que després ell ho va portar...
2: Potser sí.
1: A veure, sí.
2: Amb això hem acabat tenim, no? Aquestes novetats.
1: Sí, bueno, a veure, entre allò de Halloween i això, tenim... aneu servits de còmics, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Els ho podreu llegir tots? Ho dubto.
2: Ja veurem. Ens veiem la setmana que ve amb una entrevista superinteressant amb Fifu,
1: sí.
2: Que té un Verkami en marxa ara mateix.
1: Tinc molta enveja amb Fifu, perquè és molt graciós.
2: Sí, és molt graciós. Parlarem dels seus còmics, que és super i divertit. Llavors, fins la setmana que ve.
1: Pues fins la setmana que ve, bufagalles. Adiós!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I anem ara fins a Barcelona, on comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del Putxet reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres han indicat que ja han acabat els treballs amb camions cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions dels pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn que no es preveu abans de divendres vinent. I en esports parlem de bàsquet del Barça, que ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Encaua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I en cultura, en música, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què el festival va tenir rècord d'assistència amb 82.000 persones. El festival ha rebut 9.000 assistents dimecres, 20.000 dijous i 21.000 divendres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Este programa.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de la Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també pels que ens escolteu a través d'internet, www.radiorubí.cat. I per si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, o veure els millors moments del programa, millors moments històrics del programa, doncs trobareu la selecció d'aquests clips al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Sense voler-ho, aquesta cançó que obre el programa número 28 d'aquesta segona temporada de Ràdio Rubí, de La Gent Normal, m'encaixa perfectament, perquè sabeu una cosa? La música a vegades salva la vida. La música, ho diré amb més concreció i, si em permeteu, a moda de confessió, a mi m'ha salvat la vida. Compte, i que ningú no es pensi res més enllà de la realitat, eh? No tinc tendències suïcides, però sí que a vegades una mica derrotistes i una mica de revolcar-me en el dolor. I és aquí, en aquest punt, en què la música esdevé un autèntic salvavides. Emocional, físic, de tot. La música t'ho pot donar tot, o com a mínim allò que et manca. Et pot arrencar les llàgrimes que es resisteixen a sortir, et pot treure del pou de la soledat o de l'autoflagel·lació, et pot fer obrir els ulls i valorar el que tens a prop, que res no és tan greu com sembla, que val la pena seguir vivint en plenitud, passar pàgina i mirar el futur amb valentia i amb optimisme. I tot això, si em permeteu, simplificant-ho molt, a partir d'uns pocs acords, d'unes quantes instrumentacions i més o menys talent, perquè aquí avui no valorarem la qualitat, o potser sí, la qualitat o no de la música. La música, en general, en majúscules, ens ho dona tot, i ho hem d'agrair molt fort, això. Hem de tenir-la al nostre costat, en els bons i en els mals moments, quan estem de festa, però també quan estem tristos, quan estem sols o quan estem acompanyats. Perquè segurament la música és una de les coses que més ens uneix als nostres sentiments. I en una època, precisament, en què sembla que això de connectar-se amb els sentiments s'ha anat perdent, doncs no està de més que tinguem un catalitzador que ens hi connecti. Avui el nostre convidat ens podrà explicar moltes coses sobre música, sobre ell mateix, perquè, de fet, és productor, és responsable, és DJ i treballa en un estudi de producció musical aquí a Rubí. Pep Alegria, benvingut a La Gent Normal i gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per les teves paraules sobre la música.
0: I encaixen amb el que tu penses de la música? A tu t'ha salvat la música?
1: A mi m'ha donat la vida.
0: Encara és millor.
1: O sigui, al final, jo la música m'ha acompanyat durant no tota la meva vida, perquè jo, encara que vaig començar tard, jo vaig començar amb 18 anys, a aficionar-me per la música, i fins ara que en tinc 46, que el faig aquest diumenge, o sigui, m'ha acompanyat sempre, en tots els moments.
0: Em trobo molta gent últimament que és nascuda el mes de maig. Tinc com una mena de... Jo també sóc del maig, però darrerament tinc com una mena d'atracció de gent. No, és que el meu aniversari va ser fa pocs dies o serà d'aquí pocs dies, no? És una dada curiosa, bueno, res, simplement bueno. És per corroborar, per posar un xec més a la meva llista de gent que conec que fa anys el mes de maig. Pep, què té la música que ens pugui atrapar d'aquesta manera?
1: Pues, sobretot una combinació que és limitada, perquè al final són 7 notes.
0: Ja, tot inventat, amb set notes,
1: donem una vida, una esperança, tristesa, alegria, ball, disbauxa... O sigui, al final, jo he escollit aquesta cançó, perquè et transporta, no? Et porta donant totes les emocions, no? Quasi totes molt, molt a flor de pell, no?
0: O sigui, molt
1: íntimes. Et desperta... El pensament, la tristesa, l'alegria, saber que pots fer la superació, almenys això és el que m'ha demostrat a mi aquesta cançó durant un llarg temps de la meva vida, no molt, però és així, i per això vaig decidir remixar aquest artista amb el meu projecte Afro House. Però ja et dic, si al final la música, què té la música? Que ens acompanya, i acompanya el moment. I el moment, perdona, eh?
0: Sí.
1: I el moment és el que et fa recordar la música. Llavors, la música, tu recordes una cançó, quan te la posen, recordes el moment que vas viure amb aquella cançó.
0: Correcte, sí. És una, a més, és una correspondència brutal. I et diré més, hi ha cançons que, per la càrrega simbòlica que arrosseguen, és a dir, per la càrrega històrica que tu els hi has posat, hi ha cançons que, i a mi m'ha passat, vull dir, no sé si sóc una rara avis, però ja posats a fer confessions, avui ja no ve d'aquí, ja faig la barra lliure. Hi ha cançons que t'han marcat tant o que signifiquen tant en un moment vital que després, quan intentes reescoltar-les al cap d'un cert temps, ets incapaç d'acabar-les, perquè et buiden tant emocionalment, et posen aquests sentiments tan a flor de pell que és o aturo o m'enfonso encara més.
1: Bueno, a mi em serveix molt també per descobrir on havia estat, per on he passat, i llavors, si tu saps on has passat, saps que també ho has superat, no? Llavors és molt important a la vida seguir escoltant-la fins al final. Mhm. Perquè si escoltes fins al final, vol dir que ho tindràs superat i podràs recordar aquell, encara que sigui un dolor, un moment agre, al final el que valorem és el moment actual, no? I el moment actual és el que compta. Llavors, si jo ara mateix estic platònic, estic bé, i encara que ho hagi passat malament, vol dir que jo m'ha ajudat a estar en el moment que estic ara mateix, no?
0: Doncs mira, m'apunto aquest punt de vista que no l'havia tingut en compte i crec que és bastant interessant. Parlàvem just abans de començar aquest espai amb el Pep aquí amb els micros encara tancats, que ets una persona inquieta. ets un belluguet, ets un autònom, tot s'ha de dir,
1: sí, però abans de ser-ho jo també ja ho era, eh.
0: Ets belluguet. Sí. Llavors, més enllà d'aquest estudi que tenim aquí a Rubí, Essència Music,
1: no? Essència Bio Music, sí.
0: En quins fregaos et podem trobar? Jo abans t'he presentat com a productor, sí. Com a DJ. Llavors, bueno, comencem per la banda de la producció, per exemple.
1: Mira, al final jo vaig començar sent DJ. No puc començar per la banda de producció, perquè al final...
0: Doncs comencem pel DJ.
1: Al final t'agafes... El món del DJ és el més proper a agafar-se... a pujar-se al ruedo, no? O sigui, a sortir al ruedo amb música que no és pròpiament teva, no? Al final...
0: Però vas aprenent molt de tot allò que sí, que escoltes, de tot allò que punxes.
1: Exacte. O sigui, tinc una... O sigui, jo porto molts anys de DJ. Jo des del 2018, que faig de DJ, fins ara. Sense quasi un descans d'un cap de setmana. Uh-huh. Vale? Això són les coses que ens perdem al DJ, no? Festes de família, amics... trobades...
0: Clar, perquè sempre hi ha d'haver algú que en altres celebracions posi una mica la nota musical.
1: Exacte, ens ho passem molt bé, però hi ha moments que també estem tristos i tenim que anar a animar la gent, no? Però bueno, al final...
0: Clar, perdona, com es conjumina allò, això? Perquè clar, tu pots haver tingut, ara... Així, ara ho direm així a l'engròs, eh? És horari així que es pot dir això. Tu pots haver tingut un dia de merda, però tu has d'estar allà perquè resulta que t'han contractat per anar a fer ballar la gent. I t'has de fotre la tristesa, la mala llet, la melanconia, el que sigui, a la butxaca i sortir allà
1: costa, eh?
0: Amb
1: costa.
0: La teva millor cara.
1: Costa, eh? Però s'ha de fer. Al final és allò que dius, quan travesses l'escenari has de posar-te, al final com és la teva feina, ho faràs. Mira que has de vindre a locutar o has de vindre a fer la teva feina sempre, encara estiguis com estiguis i segons el dia que hagis tingut, no? Però bueno, al final intentes sempre ser feliç, o sigui, intentes no tindre dies de merda, que això és el més important.
0: Això també és veritat. És una cosa a la qual hauríem d'aspirar en general els éssers humans.
1: Perquè és cosa nostra només, tindre un dia de merda.
0: Home, aquí podríem discutir-ho, eh? Però sí que és veritat que hi ha una part... És a dir, moltes vegades els dies de merda sempre els atribuïm a tercers. I aquí sí que t'ho compro, eh? Moltes vegades aquests tercers sí, són uns desencadenants, però no són els culpables.
1: Exacte. Sempre hi ha una prèvia, sempre hi ha alguna cosa que et pot fer veure les coses d'una altra forma.
0: La lletra petita.
1: Exacte.
0: La lletra petita. Comences com a DJ.
1: Començo com a DJ. Faig molta carrera de DJ, sent DJ aquí resident de moltíssimes sales de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, o sigui, he estat de DJ aquí resident. El que no es veu, el que no li fan fotos, el que fa ballar cada cap de setmana.
0: El resident és el resident, com el seu nom indica, és el que resideix allà, és el DJ que viu allà.
1: Exacte.
0: No és el gran gran nom que un dia conviden i ocupa la tipografia més grossa del cartell, sinó que és, com deies tu, el que està allà tots els caps de setmana.
1: El que fa ballar, el jefe, diguéssim, el que contracta perquè la gent estigui gust a la sala i acabi pues, consumint, bevent i passant-s'ho bé i repetint. Mm-hmm. Pues això ha sigut la meva feina durant més de 15, 18 anys, 20 anys en diferents sales d'aquest àmbit.
0: Ara obriré un tema polèmic. Pep, a veure, la figura del DJ en una sala, no? Tots aquells botons, tots aquells potenciòmetres, tot allò, hi ha molt de postureo amb tot allò, de tocar tants botons alhora, o realment és necessari per optimitzar el so, per fer tots els efectes necessaris perquè la gent no pari de ballar?
1: Lo que cremin els nobs, que diuen que això que hi ha molt postureo, però al final cada botó serveix per una cosa. El problema és si sap fer servir o no. Llavors,
0: Però això, per exemple, tots aquests botons, és a dir, el tocar-los més o menys, o saber per què serveix cada botó, la gent ho nota o no?
1: Bueno, a veure, jo, imagina't que estàs en una sala amb una pressió impressionant de so, no? I jo entro una cançó, un dels que baixem és els greus. Uh-huh. Entro dues cançons amb els greus. Què passaria? Primer de tot, que potser no estan a la nota i no harmonitzen bé. L'altre, que potser fas una saturació de greus i comença a distorsionar o comences a trencar els veus. Llavors, sí que hi ha uns actes que s'han de fer obligatòriament. Però després hi ha molts efectes, hi ha moltes coses i hi ha molt postureu, també. O sigui, de veritat n'hi ha tot, però els botons serveixen i s'han de fer servir.
0: Vale.
1: Aclarida, al final és tècnica.
0: Aclarida, exacte. Aquí anava jo, a la qüestió tècnica. Perquè darrere d'un bon DJ, i corregeix-me, Pep, si m'equivoco, hi ha molta tècnica i hi ha molt de coneixement musical. Perquè fer entrar... Això que deies
1: tu, no? Et faig
0: una
1: pregunta. Què és més important, la tècnica o la música?
0: Home, a veure, ara estem al nivell de l'ou i la gallina,
1: No, t'ho poso molt fàcil.
0: Sense música no hi hauria tècnica.
1: No t'estic dient que és el primer, sinó que és més important. O sigui, un DJ amb molta tècnica i que posi mala música, o un DJ amb poca tècnica i que posi molt bona música?
0: Home, a veure, jo em decantaria, sincerament, jo em decantaria per un DJ que no té gaire tècnica i que posi bona música.
1: Pues ja està. Al final, els DJs tenim que deixar sonar les músiques, perquè fiquem música dels altres.
0: Sí.
1: Llavors, t'imagina't que ets un compositor i et tallen la cançó o et fan... O sigui, al final, a mi m'agrada deixar sonar les cançons,

0: música electrònica, però mira, aquest cap de setmana he tingut dos esdeveniments, que al final poses música comercial. Jo, a mi sempre m'agrada fer ballar la gent. O sigui, no m'ha agradat ni posar la meva música, ni... sempre he volgut fer ballar la gent. I ara que estic una miqueta delimitant-me una mica m'estils amb els projectes que tinc, bueno, quan vas als llocs, pues sí, la gent agrada que la gent, la música que poses, que sí que no, ja no la poses per ells, la poses perquè depèn del show, et contracten per això, però és diferent, és un àmbit, però sempre et queda el, això de poder fer ballar, però jo, sentir-me còmode per punxar i per veure el que difunta la gent, m'ho passo neta punxant comercial. I ara tots els DJs se'm tiraran a sobre.
1: Vinga, va.
0: Al final, perquè
1: obrim un altre meló.
0: A mi m'agrada fer ballar la gent. El que passa que em sento bé tenint els meus propis remixos, les meves pròpies versions, fent les mescles on toca, portant la gent on jo vull, saps? I això es pot fer amb molts altres estils. Jo ho aplico a tots els altres estils. I és que no hi ha més que això. Però posant comercial, que he estat aquesta setmana, i això, però tinc projectes de melòdic techno, o sigui, vull dir que també m'ho passo bé fent això, però lo comercial al final t'ho pots fer jugar a la gent.
1: Clar, aquí parles de la figura del DJ com una mena de flautista de melín, no?
0: És que ho és.
1: No? És a dir, al final és guies una mica les masses, no? Les portes allà on... Vull dir, no tens una massa d'estaquirots allà que t'estan mirant i no saben per on començar, sinó que realment tu jugues amb ells, no? Fas com un... Jugues en el bon sentit de la paraula, eh? És a dir, fas com una mena de màgia, de truc de màgia.
0: És que és el que dèiem abans, estàs posant música. La música què feia? Que hem començat el programa dient que la música genera uns sentiments. Pues això és el que apliques. Tu pots jugar amb els sentiments mesclant un altre després, fent coses harmòniques amb les cançons, posant-li reverb ja només, o sigui, fent flotar la gent, saps? O sigui, hi ha moltes coses en les quals tu pots jugar, i llavors sí, ens dediquem a això, quan hi ha una sala, imagina't entrar en una sala, ja parlo més ambient de discoteca, no? En una sala i que estigués la música punxant techno, entres allà, no hi ha ningú, no? Pues el DJ, la feina més difícil que té és el warm-up, que es diu que és la primera hora.
1: Això t'anava a dir. Això és
0: on has d'arrencar la gent.
1: És la pàgina en blanc de l'escriptor.
0: O sigui, aquí has de dir, fixar-te en la gent, veure qui comença a moure el peu, una miqueta és anar portant-la i llavors les vas conduint cap a la pista, fins que llavors ja els pots portar on tu vulguis. Però és que llavors, el ser DJ que és resident, això està molt bé. Hi ha un moment, perquè si tu tingués la gent a tope tota l'estona, qui consumiria?
1: Ah, aquí hem tocat una altra, aquí hem tocat una altra tecla.
0: Clar, o sigui, al final a mi el que em paga és el jefe. Saps? Ningú no venga entrades per vindre a veure a mi, llavors també has de fer els i baixos en el procés.
1: Perquè la gent pugui anar al lavabo i també pugui anar a la barra a consumir, no?
0: Sobretot a consumir, perquè al final és el que, és del que vius. Mm-hmm. Llavors aquesta és una miqueta la feina del DJ, que a vegades diuen, no, ara l'última actualització de Spotify mescla superbé. O sigui, t'ho dic de veritat, o sigui, hi ha la versió mescla superbé, però a veure, quines cançons poses? És el que parlàvem abans de la tècnica, no? La tècnica pot estar molt bé, però si les cançons no són les adequades...
1: Clar, perquè Spotify ja et fa directament les... Et pot fer directament les mescles.
0: Les mescles. Té una versió de mescla...
1: O sigui, tu li tires un repertori de cançons, sí, 20, i... 30, 40, sí, les que siguin, i
0: que
1: et fa...
0: Que les organitza amb intel·ligència artificial i et diu quines són més harmòniques, quines coses, i et fa mescles relativament curioses i bones.
1: A tu t'espanta això o no?
0: No.
1: Per què?
0: Bueno, perquè al final la intel·ligència artificial és una eina que ha vingut aquí. Jo poso molts exemples, no? Jo la faig servir per produir, per ajudar-me, per fer melodies, per vocals, també hem avançat moltíssim, no? Però és una eina que ha vingut per quedar-se. Llavors podem agafar i apartar-la i negar-nos que no, que això ens troba la feina, o si no, com va fer el... T'imagina't el pianista de swing, que ell tocava el piano i va vindre un amb un ordinador i li va dir, no, posem les notes aquí i ho tocarà sol. I va dir, no, home, no, però jo ho toco sempre. O sigui, és una cosa, no? Però això és el mateix. Passa que escalat, molt escalat, perquè nosaltres tenim una curva molt, molt pronunciada de creixement, no?, amb tot el que és tecnològic, i llavors estem així. Ens hem de posar, i avui en dia, ja et dic jo, hi ha moltíssima música feta per intel·ligència artificial a les xarxes que ningú la reconeix o ningú ho diria, saps?
1: Jo vaig fer una prova, hi ha un youtuber, bueno, no és un youtuber, en realitat és un DJ que té un canal de YouTube i, per tant, bueno... Ara li puc dir youtuber, però en realitat no és un youtuber, perquè ell no dona la cara i no, vull dir, no fa,

0: És a dir, la seva manera de parlar és a través de la música, uh-huh. i va fer un experiment que era molt divertit i que a mi em va servir per fer una formació a nens petits, res a veure amb la música, però la música va, diguéssim, aquest experiment que ara explicaré, em va servir precisament per veure fins a quin punt la intel·ligència artificial ens pot servir, no? Ell el que feia era inventar-se una cançó, en aquest cas era d'aquest gènere tan controvertit que és el reggaeton, uh-huh. i llavors clonava les veus de gent que es dedica a fer aquest tipus de gènere, no? Bad Bunny, Quevedo,
1: Badia...
0: Exacte,
1: no? Les conec a totes.
0: Vale, coneixes a totes. Exacte. Llavors, ell havia fet la lletra, una lletra absolutament absurda, molt en la línia d'aquestes, sí. Gens ofensiva, però molt en la línia absurda, banal, absolutament, vull dir, sense cap mena de contingut de segones o terceres lectures, amb unes bases musicals d'allò, i cada estrofa la cantava un d'aquests personatges clonat, no? Era curiós perquè quan els hi preguntaves a la canalla de 5è, 6è, de primària, si coneixien la cançó, evidentment et deien que no, però reconeixien tots les veus, no? I allò et portava a fer la reflexió de com la intel·ligència artificial pot servir per, bueno, diguéssim, per enganyar-nos una mica a tots plegats,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però més enllà d'aquest missatge, no? És una mica també la percepció de com la intel·ligència artificial o com la música es pot ajudar de la intel·ligència artificial.
1: Totalment. O sigui, al final és el que dèiem, al final és com la música és com una combinació matemàtica. O sigui, al final són 7 notes que poden combinar d'unes formes específiques. O sigui, al final la majoria de seqüències de baixos les té registrades Michael Jackson. O sigui, perquè faig la idea. Al final va ser un innovador.
0: Què vol dir això, la majoria de seqüències de baixos?
1: O sigui, al final, o sigui, les notes són... O sigui, hi ha les escales, no? Uh-huh. Hi ha les notes. I amb una escala, després d'un do, té que anar un re. Saps? O sigui, al final, i és així, no pot ser diferent. I els acords sempre són els mateixos. Llavors, vol dir que hi ha molts baixos que es repeteixen. Uh-huh. Al millor amb un altre transposat l'escala. Llavors, al final, tu quan registres una cançó de drets d'autor, i la veritat que doncs, Michael Jackson, com va ser dels primers a fer una música en la qual hi haguessin instruments d'aquest tipus i que es pogués registrar, o sigui, on tot la música era començar la música moderna, estava tot així, però llavors ell va registrar quasi tots els patrons perquè ell tenia moltes cançons i al final és una cosa que és el que dic, matemàtiques i tancat. Es poden aplicar, es poden girar, però tu no pots fer transposicions de coses estranyes, perquè sonarà estrany i el nostre cap, que està acostumat a que després d'un do vingui un sol, saps? O sigui,
0: perquè això ho tenim interioritzat i
1: exacte,
0: no ho sabem.
1: Exacte. És com quan tu estàs escoltant una cançó i saps com farà el pont, saps com vindrà, a vegades sense escoltar-la.
0: Sense escoltar-la, no? Fins escoltar-la. I tot. Que aquesta és la màgia. Dius, ostres, ara qui entrarà la guitarra i farà un solo.
1: Però això és perquè sempre és igual, perquè sempre els compassos són iguals, perquè les progressions harmòniques sempre van a morir amb uns acords que han de ser aquells. O sigui, al final, jo no sóc un expert en música, però sé molt del que parlo per la pràctica.
0: He leído mucho sobre la matèria.
1: Exacte. I llavors això, al final, és una cosa que s'acaba. O sigui, ja són limitades. I si poden sortir estils nous, li pots posar bombos, li pots posar uns altres sons, però els acords sempre seran els mateixos.
0: Michael Jackson era un gran coco, musicalment parlant,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, al final va fer una cosa novedosa. Qui fa alguna cosa novedosa que surt de lo normal, al final és el rei del pop, no? Uh-huh. Al final, el pop el va inventar ell. Llavors, o sigui, al final inventes un gènere, inventes una seqüència, o sigui, al final hi ha plugins que fem servir que tenen presets que posa pop, o sigui, el va inventar ell, o sigui, vol dir que va inventar un gènere, no? O sigui, per mi això és brutal. O sigui.
0: Ja veieu, 22 minuts de programa i crec que ja hem fet un repàs de... Bueno, de la figura del DJ, de com és la música per dins, de com és la música en essència. I parlant d'essències, parlant de música i parlant de clàssics, potser no dels reis del pop, però sí dels reis del rock a casa nostra, això que sonarà ara.

0: Segurament un dels himnes de la música catalana de tots els temps, eh? Igual no exagero.
1: He escollit el que tenia que escollir, perquè al final és una cançó que em recorda a la meva infància. O sigui, al final, l'edat que tinc ja la sabeu, al final això va viure amb mi, i simplement és una cançó del record, i una cançó en català, que per mi és molt important a la meva vida i a la de molts,
0: perquè vull dir, jo també he viscut amb l'Empordà, he viscut amb Sopa de Cabra. Jo era més de Sau, eh? Jo tenia l'època era més nyonyo en aquella època, i era més de Sau. Però clar, aquest himne era absolutament present a tot arreu, sempre i en qualsevol circumstància.
1: Sí, al final...
0: No és fàcil fer un himne.
1: No.
0: Bueno, de fet no el fas l'himne, és a dir, una cançó es converteix en himne, però...
1: Te'l fan himne, no? Però bueno, al final això és una cançó... Abans els grups de música era molt més complicat, no? O sigui, al final tenies que fer molts més processos. No amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota la tecnologia que ha sortit, avui en dia...
0: És molt fàcil.
1: Un es pot gravar una maqueta, un es pot fer algo que sonés molt millor que això, perquè, no sé si ho sentiu, això sonava molt malament. O sigui, al final... qui diu que les músiques d'abans sí, són més originals, perquè eren noves, però el so ha millorat moltíssim amb totes les qualitats de so. Avui en dia, a casa teva, amb un simple ordinador, pots fer una música que soni molt bé, no? Llavors, al final, ara costa molt menys.
0: I clar, abans havies d'anar amb un estudi de gravació, encara que fos un estudi cutre, i havies de... Vull dir, gravaves una maqueta, sí. Però la gravaves moltes vegades amb...
1: Amb Revox, amb cintes... Que sí, que està molt bé, que l'analògic és molt guai, tot, però el tema és... O sigui, ara, el so digital... Em sembla molt bé, això és com el vinil i el digital, no? Està molt bé punxar en vinil, però...
0: Tu punxes en vinil o no?
1: No has portat 240 vinils a l'esquena. No, punxaré en vinil el dia 30 al Poble Espanyol, i sí, punxo en vinil perquè punxava en vinil. Però jo agraeixo la tecnologia per tot el que es pot fer i per no carregar tant vinils, perquè al final, si he dit jo que resident en vinils, era un... Anaves i tenies que portar una miqueta de tot.
0: Clar.
1: Sí.
0: El Sopa de Cabra, de fet, escoltava aquest inici, no, de cançó, i m'ha passat avui quan estava acabant l'escaleta del programa i escoltava, tornava a escoltar aquesta cançó, però a vegades, no sé si tot passa, no? A vegades una cançó que tens molt escoltada, quan la tornes a escoltar, escoltes matisos, sents coses que no havies escoltat en algun moment, o fas relacions que no havies fet en el seu moment.
1: Inclús algun cop la cantes i dius, hòstia, m'estic inventant una paraula i era una altra, saps? O sigui,
0: exacte.
1: I tu l'has tan interioritzada i com no l'escoltes, la cantes, a mi m'ha passat, eh? O sigui, però bueno, sí, les cançons, al final, això era un directe, era un concert en directe de les interpretacions bones, perquè al final les cançons d'estudi sempre són una mica més fredes, però sí, al final, tindre una cançó com la que té Sopa de Cabra i poder-la seguir sentint avui en dia i que segueixi funcionant, però això sempre és que ha creat un himne, no?
0: Clar, vull dir que aquesta cançó té més de 30 anys i tot
1: exacte.
0: I així encara sona a festes majors, encara sona, bueno, programes com aquest.
1: Sí, inclús ara estan fent remixos al DJ Mon, li faig una sola aquí i la Suc, han fet una versió del Camins, Somnis i Prometes, han fet una versió actual, o sigui,
0: gran cançó aquesta també.
1: Sí, fan versions perquè al final, el que dèiem abans, no? Les idees a vegades s'acaben també.
0: Coses originals.
1: I t'ho diu un que fa versions de swing, faig versions de tot, però a mi m'agrada la música d'abans i m'agrada les cançons conegudes. O sigui, m'agrada que la música et recordi alguna cosa i et faci sentir.
0: Et deia que aquest començament de Sopa de Cabra em recordava altres peces de rock, no? I ara no me ve, és a dir, no tinc cap títol al cap, no? Però una mica reprenent allò que deies abans, no? Que al final aquests acords,
1: sí,
0: no? I sobretot
1: sí.
0: en el món del rock, no? Aquests acords utilitzats fins a la sacietat, per dir-ho així, però que després cadascú se'ls fa una mica seus.
1: Exacte, cada un els aplica, els dona el groove, el swing, o sigui, una miqueta la forma de tocar-los, no? Però al final les progressions harmòniques, i per això hi ha una cosa que fem els DJs, o hi ha molts productors també, que són mesclar dues cançons. No sé,
0: els mashups. Oi, això a mi m'encanta, eh?
1: És que al final fan sentit, o sigui, pots fer com et transporta una cançó, o sigui, amb una base d'una i una vocal d'una altra, o al revés, o variant vocals, o sigui, al final són coses que són curioses, per què? Perquè tenen la mateixa progressió harmònica, el millor el mateix BPM o el doble de BPM, o sigui, al final es pot jugar molt i es pot... O sigui, a mi m'encanta fer-ho perquè al final...
0: Això és difícil de fer, eh? És
1: bueno, dir, mira, això...
0: Tècnica,
1: la
0: també.
1: Intel·ligència artificial t'ajuda molt.
0: Sí.
1: Clar, perquè al final la intel·ligència artificial coneix totes les cançons. I llavors sap les progressions harmòniques de tot, sap tot, i llavors pots apoyar-te per saber coses. Jo no ho faig, però hi ha molts sistemes, hi ha molts programes que t'ajuden a saber les claus harmòniques, inclús programes de mashups.
0: Mm-hmm. Quins, quan parles d'intel·ligència artificial aplicada al món de la música, quines serien les més conegudes, les eines més conegudes d'intel·ligència artificial?
1: Final...
0: O són ja programes d'edició musical que tenen, com per entendre'ns així, com una part o com un mòdul d'intel·ligència artificial?
1: El primer que va venir amb intel·ligència artificial va ser el tema de la separació d'estems. Separació d'estems són la separació dels drums, o sigui, la percussió, uh-huh, el baix, els instruments...
0: Les pistes,
1: i les
0: vocals, per entendre'ns.
1: Sí, exacte. I tenint això, el que va aplicar la intel·ligència artificial va ser poder tindre un propi sistema en el qual tu poguessis editar aquelles pistes, com un DAW, que es diu que és un sistema com un Ableton, un Cubase, que és el programa on es posen cada nota, on es posa cada bombo, cada palma, cada tot, no? Uh-huh. I llavors hi ha molts sistemes que t'ajuden, els programes íntegres i ho comencen a portar amb les noves versions. Però, bueno, o recomanadors d'acords també, o sigui, el que fan és toques una tecla i ja li poses l'escala, o sigui, t'ajuda, però això no és intel·ligència artificial, això seria com un backup que té a sobre. Que et creïn, que et composin, o sigui, al final tu pots agafar i fer una idea i després posar-la a intel·ligència artificial i demanar-li que et faci un saxo o que et faci la vocal, o posar-li una melodia que t'ha agradat i has tocat un 10 segons i que et desenvolupi una cançó, saps? I després allò ho exportes a pistes i llavors li dones tu li fiques els instruments que tu vols, saps? I al final t'ajuda molt a l'hora del procés creatiu, no?
0: Clar, això és meravellós.
1: I t'enriqueix, perquè hi ha coses que ni havessis pensat.
0: Clar. Jo haig de reconèixer que alguna vegada havia fet algun assaig amb una web que es diu Suno, si no recordo malament.
1: Sí, és la més comercial.
0: Que és la més comercial i més coneguda, no? I clar, realment, jo què sé, tu agafes un fragment d'una poesia, no? Jo què sé, Carné, posem per cas, o Riba, o qualsevol d'aquests, no? En català a vegades no funciona tan bé, perquè, diguéssim, clar, els mòduls lingüístics funcionen amb grans llengües, no? L'anglès no hi ha problemes, el castellà, doncs, tampoc. Però agafes això, no? I comences a jugar una miqueta, no?, amb els estils, amb els tempos, etc etc. I, clar, la veritat és que els resultats que surten són espectaculars.
1: Sí, són curiosos.
0: Curiosos.
1: Curiosos. Curiosos. Perquè al final, el que passa és que si et fixes en l'intel·ligència artificial, el que li passa és que t'ho fa tot perfecte.
0: Clar.
1: Si al final et posa molt més del que hauria de fer. Els canvis són molt ràpids, no hi ha una... O sigui, al final fa com el millor del gènere o el millor del que li has posat, i llavors, clar, el millor està inclús fent massa, no? Llavors, a vegades, hi ha molta música Spotify feta per l'intel·ligència artificial, i que ens la mengem. Però, bueno, al final, de què estem parlant? De la persona que la composa, de la persona que ordena per composar-la...
0: Clar, és que al final...
1: O de lo que et fa sentir la música.
0: Clar, és que aquí hi ha molts... Aquí s'obre un debat molt ètic. Al voltant de la intel·ligència artificial hi ha un debat molt ètic, que és el debat dels drets d'autor, no? És a dir, i això que dius tu va una mica lligat amb això, no? És a dir, sí, tu pots fer servir la intel·ligència artificial per acabar generant una peça que genera emocions, que es pot fer servir, etc etc. No? Clar, en el fons, el resultat final és teu, en el sentit que...
1: I pagues.
0: Sí, clar.
1: I pagues.
0: Exacte, però vull dir que tu has estat com si diguéssim l'artífex o la intel·ligència artificial, en qualsevol cas ha estat l'eina a partir de la qual tu has generat tot això.
1: Jo,
0: no?
1: Mira, ens posem tu i jo amb un ordinador cada un i cada un farà una cançó diferent.
0: Exacte.
1: Amb això ja n'hi ha prou. saps el que vull dir?
0: O sigui, i farem servir la mateixa eina, i pot ser que fins i tot tinguem els mateixos gustos musicals, però el resultat final serà totalment diferent.
1: Ara estan traient molt de personalitzar, molt l'intel·ligència artificial, i molta gent, inclús que tu pots gravar la teva veu per cantants, graves la teva veu i tu pots processar sobre aquelles veus. O sigui, al final, el que fas, crear-te un model de veu o un model d'estil que tu vols produir, que tu vols fer. O sigui, al final, tot això, anem, o sigui, és que estem molt avançats i fa por, però por de la guai, saps? O sigui,
0: de repte, no? De dir, ostres, al final... puc arribar a un lloc on fa 10 anys no podia arribar.
1: No, al final el cos en temps, no? O sigui, al final jo no soc músic i a mi, que m'ajudin amb la música, pues em va estupendo.
0: Això és com els que fan faltes d'ortografia, vale? Quan escrius amb ordinador tens una cosa meravellosa que és el corrector. Mm-hmm. Llavors tu pots ser que facis faltes d'ortografia i que això, quan el document que has de presentar, doncs, escolta, és un document que ha d'anar net i polit i tal, bueno, doncs apliques una corrector
1: eina,
0: i ja està.
1: Una eina.
0: I et marcarà, escolta, això no estic segur si és o no. Llavors tu ja t'encarregaràs de veure si per context allò funciona o no funciona. Però com a mínim tindràs marcat allà on possiblement hi ha una certa discrepància.
1: Exacte, doncs és una eina més. O sigui, al final ens hem d'aprendre com una eina més. Penseu que ella no farà res sense el nostre coneixement. Això és el principal que dic jo sempre. Si no s'haguessin composat totes les cançons que s'han composat per persones, la intel·ligència artificial no tindria res a fer. Llavors, no fa falta més. Si nosaltres parem de composar, la intel·ligència artificial només farà el que ha fet ara. El que passa és que nosaltres tenim l'avantatge de poder crear la veritat. Ella crea sobre algo que ja està creat i fa la millor versió, però crec que és...
0: L'originalitat de la intel·ligència artificial és molt relativa.
1: Exacte. No n'hi ha. Originalitat no en pot haver. Ell no crearà res pel si sol. Ella no funciona sola. Ella sempre funciona d'un, de l'altre, d'aquí.
0: A base de fons.
1: A base de fons, i ja està. O sigui, aquelles fons no hi són, o sigui, no formaran, ni es rebel·larà contra nosaltres, ni al
0: final... Aquest és l'escenari més apocalíptic,
1: sí,
0: no?
1: Ara... Només ens ajudarà i ve per fer, o sigui, perquè nosaltres li deixem fer el que vulgui. Sí, hi haurà molts llocs de feina que s'aniran a Norris, però ens sortiran de nous i ens actualitzarem,
0: Jo crec que aquest és el discurs que la gent... És a dir, la gent s'ha quedat en el discurs de la intel·ligència artificial traurà molts llocs de feina. I no s'ha quedat en el discurs de... O sigui, el següent pas, que és... se'n crearan de nous. I es crearan segurament llocs de feina que en aquest moment ningú s'imagina que existiran.
1: Exacte.
0: I aquesta és la, diguéssim, aquesta és una mica de donar-li la volta a l'argument aquest catastrofista i conspiranoic.
1: Inclús, amb la intel·ligència artificial, una persona podrà tindre una empresa de facturacions milionàries sola. Saps el que vull dir?
0: Sí.
1: Si al final obre molt les portes. Saps, a la creació, a la creativitat, a poder fer coses noves, o sigui, no fa falta, abans a mi em feia falta un equip, no? O sigui, jo tinc una empresa de màrqueting també, em dedico a fer xarxes socials per empreses.
0: Clients. Uh-huh.
1: I clar, al final jo necessitava gent per fer de tot. O sigui, jo faig servir molt la intel·ligència artificial per crear funnels de conversió, per crear posts, per crear vídeos, per crear... O sigui, al final que no, és necessari. O sigui, per mi és una eina. Tinc un editor, tinc un fotògraf, un expert en ads, o sigui, al final ho tinc tot. O sigui, i ho tinc, i des del meu ordinador s'han treballat. Uh-huh. I és així, bàsicament.
0: Ja veieu que el Pep i ara ha deixat anar també el tema del màrqueting, no? Però havíem començat fent aquest viatge des del DJ, parlant de l'essència de la música i tal. Com arribes a la producció?
1: Bueno, la producció arribo després de fer molts mashups, de fer molts edits, de fer molt precari, o sigui, al final edits per punxar jo, per fer coses, tens el teu perfil de SoundCloud, vas posant coses, i bueno, després vam començar amb un projecte, amb uns amics que es deia Pep Show Boys, que hem actuat diverses cops aquí a Rubí, fem el General Electro Swing, i durant uns 4 o 5 anys pues, vam estar produint molt.
0: Pels que no ho sàpiguen, l'Electro Swing és un... el swing de tota la vida, aquell swing dels anys, que dels anys 20, dels anys 30. 20,
1: sí, al final també pot ser, poden ser cançons actuals passades al mood vintage, al mood...
0: Però diguéssim, l'essència, l'origen, són aquests anys 20, no? Aquesta música que en diuen pegadiza, no? Aquest swing, no? Que es ballava amb aquelles faldilles així com molt amples i tal, passada, per simplificar-ho molt, passada pel format electrònic.
1: Electrònic, exacte.
0: Llavors, la combinació és una combinació... La combinació és molt divertida perquè és, en general, és una música que genera molt bon rotllo.
1: Totalment. O sigui, és una música que genera alegria perquè per la forma en què està feta, no? Té el baix a la contra, té molta trompeta, són cançons sempre... No hi ha cançons tristes, perquè és una cançó dels
0: perquè
1: anys 20...
0: Perquè és
1: alegre.
0: Era
1: la nova era, saps? O sigui, els nous anys 20... O sigui, vull dir, era com...
0: Era abans que vingués la patacada el 29, però exacte. Vull dir que...
1: Exacte, però bueno, la gent estava contenta, sortien de l'època de prohibició, o sigui, al final estan, bueno, com ara una miqueta, no? Que són els nous anys 20 que vivim ara, pues una miqueta estem així, però és una música alegre per poder fer ballar la gent. O sigui, en els moments en els que estaven en un moment dolent de la seva vida, però almenys la música els donava la
0: vida. Fixa't, tornem al començament, La música com a catalitzador de l'oci, de la desconnexió, d'una realitat que moltes vegades no és la més indicada.
1: Gràcies a l'Electro Swing, que m'ha donat moltíssim a la meva vida, doncs vaig aconseguir sortir de les fronteres espanyoles, d'Espanya, no? de punxar a Espanya. Vam poder anar a països com Alemanya, Anglaterra, República Txeca, Itàlia, Amèrica inclús. O sigui, al final, gràcies a aquest gènere musical, que ningú veia, o sigui, perquè al final és una cosa molt de nicho, no? Al final dius, hòstia, no hi vull punxar el Tomorrowland, no vull punxar això, i intentes punxar el més comercial, el més fer... No, el que has de fer és dedicar-te a alguna cosa, això diu molt de la vida, també, dedicar-te a fer una cosa molt... i posar-hi molt d'empenya, no? Uh-huh. I llavors, durant 4 anys de la carrera dels Pep Showboys, que encara està activa, vam estar produint moltíssima música, fent molts remixos, moltes coses, llavors allà vaig aprendre moltíssim. Encara que érem un grup de gent, on hi havia un guitarrista, un altre jockey, un cantant, hi havia un saxofonista, han passat diversos per la banda, però anàvem produint cançons diferents i diferents. Vam aconseguir entrar en el sector de l'electroswing i vam, a part de fer esdeveniments que l'electroswing enganxava molt bé per cap d'anys, per presentacions, hem fet marques com Huawei, o sigui, coses que agradaven molt perquè l'ambient era molt festiu, no? O sigui, és el que diem, una música molt alegre.
0: És una música extremadament alegre i que genera això, que genera molt bon rotllo. És a dir, és molt difícil escoltar... És molt difícil... Si tens un dia trist... poden passar dues coses si escoltes l'electroswing, que als 30 segons l'aturis perquè diguis avui no l'estic gaudint.
1: Exacte.
0: O se te'n va la tristesa o la mala llet o el sentiment negatiu que tinguis perquè allò et connecta. Et connecta directament.
1: Nosaltres amb tota la banda de Pep Showboys vam fer molts remixos, però teníem remixos de Frank Sinatra, de Cuban Pete, de Louis Armstrong... O sigui, teníem coses que eren molt sonades, perquè al final és una miqueta la meva visió de posar música, no? Al final hem de posar les cançons que la gent li conegui, li agradin, perquè ballin, no? O sigui, al final... Sí que has de descobrir, un dijo que descobreix la música amb un públic, però també està bé que tinguin una connexió, que ballin, fer-li... Llavors, per mi, tindre algú sempre conegut, i l'electroswing ho té, no? Perquè al final són melodies que, per molt que hagis nascut al 2020, ho pots conèixer perquè són de tota la vida, melodies de tota la vida.
0: Ara que has parlat d'aquesta connexió amb el públic i tal, m'ha vingut al cap una imatge del dijo que hi, de treure's de sobre la gent que ve a la cabina a demanar cançons.
1: Sí, és molt típic això. Però bueno, al final és que...
0: Feu cas o no?
1: Bueno, jo normalment sí. Normalment sí, però ho faig normalment quan fas un esdeveniment privat, quan estàs et paguen allà perquè tu vagis a posar la música, però és correcte, no? Llavors, si et venen a demanar una cançó, a mi molts cops em serveix més que em vinguin a demanar música.
0: Et serveix?
1: Clar que sí. Perquè em serveix... Perquè
0: bueno, perquè al final saps que... És a dir, saps que aquella persona la tindràs contenta.
1: A mi digue'm quatre cançons i et faré una sessió de 4 hores. Saps el que vull dir?
0: Sí, clar.
1: Però amb això ja...
0: És com una mica com quan tens un reproductor tipus Spotify, YouTube, sí. Music i tal, no? És una mica aquella... La reproducció continua en base... Exacte, en base... Ostres, si jo estic escoltant Oasis, doncs evidentment em posarà Oasis, em posarà Green Day, em posarà Blur, i així tots els Britpops i derivats, no?
1: Però això ho has de tindre... però preparat d'abans, perquè nosaltres amb la música jo la tinc que portar amb un pendrive, no puc descarregar música, no puc fer... Saps? Però si al final has de tindre la connexió, has de tindre la versió adequada, has de tenir... Si al final jo, potser, no sé, diré diré una cançó del Barry White, potser tinc 10 versions diferents, i potser les punxo les 10, però no al mateix dia, ni al mateix lloc, ni al mateix ambient, no? Llavors, has de saber què col·locar en cada moment...
0: D'una mateixa cançó,
1: d'una mateixa cançó, sí, sí.
0: Diverses
1: versions. No una més canyera, una més per la platja, una per gent de l'original, per la gent de l'edat que la va viure, saps? Al final, i depèn del que vegi allà, doncs vas tirant.
0: Veieu que n'és de complicat, del món de la música? O sigui, fixeu-vos en la dada, eh?
1: És a dir, divertit.
0: Tu tens... Sí, sí, és tenir 10 versions d'una mateixa peça, és igual. Ara tu rebaixo a 5, eh, Pep? Que ja 10 em sembla al·lucinant. 5, no sé si jo si seria capaç de gestionar-ho. També és veritat que no m'hi dedico, eh? Però... I saber-les col·locar, o tenir la gràcia de col·locar-les en funció del tipus de públic que tens al davant, el tipus d'esdeveniment on estàs treballant, etcètera, etcètera.
1: Aquí tens les eines, que tens la classificació prèvia. El treball del DJ no és quan vas a punxar. El treball del DJ és abans.
0: Això segurament la gent no ho sap.
1: Et prepares, o sigui, jo estic buscant música tota la setmana, o sigui, vas al cotxe, escoltes una cançó, abans de punxar et dediques a buscar música nova. Jo no puc anar a punxar un dia, per exemple, aquest divendres o aquest dissabte no aniré a punxar sense 40 o 50 cançons noves. Que no les posaré totes, però segurament posaré el 40% o el 50%, perquè jo soc bastant efectiu i m'agrada provar-ho tot. Però és el que dic, o sigui, millor aquelles cançons es van sumant. Jo no sé si tindré unes... 25.000 cançons de la meva biblioteca, o 30.000.
0: Mare de Déu.
1: Però tinc des d'indie fins a techno i coses italianes clàssiques i electroswing.
0: Els DJs, ja ho veieu, són... Cuidado, eh? Són autèntiques Wikipèdies.

0: M'ha passat una cosa molt curiosa, Pep, que m'agradaria explicar-te amb aquesta cançó. Quan ha començat, quan em vas passar les tres cançons que volies que escoltéssim avui, que t'ha costat, per cert, no?
1: Molt. Sí, no, sí,
0: ho entenc, ho entenc. Amb 25.000, o sigui, si em dius que tens 25.000 referències, no, triar-ne tres...
1: És que és molt complicat, perquè és el que et deia abans, jo no escolto música. És curiós, això, és molt curiós. Jo no escolto música per mi mateix i si em tingués que posar alguna cançó, pues seria alguna d'aquestes. Però normalment no escolto música. Jo escolto música per treballar, llavors.
0: Clar.
1: Sí que...
0: És diferent.
1: Sí que té costum de posar-se música de fons, jo no. Llavors, jo, la música, l'escolta és diferent. Igual que quan vaig, que surto por ahí, jo no surto a ballar. Saps? O sigui, l'escolta...
0: Tu surts a escoltar música.
1: Jo no surto a escoltar música i és que no sé fer-ho d'una altra forma. Llavors, és així.
0: Clar, és la música amb una altra, diguéssim, amb una altra perspectiva. Doncs m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que quan he sentit els primers acords, és com si hagués obert la llum d'una habitació que tenia absolutament tancada i he començat a veure coses, perquè, clar, això em recorda... Vull dir, aquesta peça musical em porta a fa molts anys, no? Allò que dèiem, no? Dels records associats a una cançó. I feia moltíssims anys que no l'escoltava. De fet, crec que l'havia com, entre cometes, esborrat de la meva memòria, no? O oblidat, més que esborrat, oblidat, no? Perquè si l'hagués esborrat, evidentment, quan sonava, no l'hauria reconegut, no? És una cançó extraordinària, aquesta.
1: Alegria, diu.
0: Alegria, exacte.
1: Va ser una de les primeres cançons que jo vaig començar a punxar, o sigui, era l'època que jo començava a punxar, o sigui, era el 90... el 2008... No, el 98, perdona, que jo fa més anys que punxo. El 98 era l'època aquella, jo venia a discos, treballava a Plàstic per aquella època, en una acadèmia de DJs.
0: Home, he treballat Plàstic,
1: 25 anys a Plàstic.
0: Plàstic era un lloc de peregrinació de qualsevol persona que es dediqués al món del DJ o que es volgués dedicar al món de punxar discos.
1: Allà en una acadèmia de referent on jo vaig fer el curs el 98 i des de llavors jo no vaig sortir. Vaig acabar el curs, em sembla que va ser el gener, i el gener estava treballant al Garaje Hermético a Barcelona, una sala on punxava d'esquena a la gent, a la dintre de la barra, i posava música de tot, pop, posava tot.
0: D'esquena a la gent, eh?
1: Sí, d'esquena a la gent. El joc no era ningú abans. Jo vaig veure-ho només en aquell local. Això m'havien parlat, companys meus, que tinc més
0: veterans.
1: Més oldies.
0: Més vintage.
1: I llavors, però clar, al final jo vaig començar allà i a Plàstic he treballat allà, he fet de màrqueting, director de màrqueting, de tot una miqueta, o sigui que me'ls estimo molt a Plàstic i tinc un molt bon record i al final és casa meva, allò.
0: Per quines sales has passat de Barcelona o del Vallès?
1: Mira, aquí el Vallès, al Palladium, per exemple,
0: Palladium,
1: Palladium fent les tardes, amb el Pepero, que li faig una salutació des d'aquí, al Caché, amb el meu soci, que era l'Il·lusion, el que era l'Il·lusion, si no me'n recordo, que era una discoteca molt mítica a Barcelona, i amb l'Àlex, que és el meu soci de l'estudi, que és el productor. Després he estat a la Pandown, també. Línia 625, he passat pel Patxà de la Pineda. Ara tinc una festa mensual amb el meu company Carles, que tinc un projecte de Melodic Techno, i fem el Patxito un cop al mes. I anem fent coses, o sigui, al final...
0: Melodic Techno també és d'aquells gèneres molt addictius.
1: Sí,
0: perquè tenen una sonoritat, tenen un ambient que és molt... Jo abans li deia al Pep a micro tancat que jo l'electroswing el faig servir per anar a córrer, però aquest gènere del techno també.
1: Sí.
0: Perquè són aquells ritmes que et mantenen el ritme.
1: Mira, jo podria dir que després d'un parell d'anys, d'un canvi important a la meva vida, no?, l'evolució musical ha sigut l'evolució dels meus sentiments.
0: Ah, és interessant, això.
1: Interessant. Jo vaig començar amb un projecte fent Afro House. Estava en un moment de canvi, un moment de pensar, de definir-me, de tornar a conèixer-me, de crear alguna cosa, i vaig començar amb no sé si coneixes el gènere Afro House, un gènere molt melancòlic, molt de pensar, molt, i tinc bastantes produccions de totes les xarxes socials de música, i vaig començar una miqueta amb això, no? Però llavors, un cop estàs passant el procés, no?, pues tu vas canviant, vas millorant, vas estant més feliç, més content, i comences a obrir la música, no? O sigui, al final, aquí entra el melodic techno, no? També una cosa molt de pensar, molt de digerir, però amb una miqueta més de contundència, una miqueta més de saber per on vas, no? És com los pasos más firmes, no?
0: Sí. Bueno, és aquesta evolució, no? Sí. És aquesta materialització d'una evolució, no? D'anar posant com d'anar posant pedres en el camí, no?
1: Exacte. I llavors ha tornat a sorgir, perquè els Pep Show Boys no els he tingut oblidats mai, però ara estic regenerant-los i donant-li una volta molt gran que en breu espero poder tindre notícies. Ja hi ha una, no una data, però sí l'àlbum per publicar, hi ha un espectacle lligat a això, que li estem donant forma i estem passant a l'emoció total, a l'electroswing, a l'alegria, o sigui, imagina't, és una conducció de la meva vida, la música al final és així.
0: Doncs tornem al que dèiem al començament, com la música impacta de manera directa en la nostra vida, en els nostres sentiments, en les nostres emocions. Pep, doncs ens hem polit els 53 minuts que tenim aquí a la gent normal. Ens n'anem amb un clàssic, amb Sandstorm, de Darude. És una cançó que a mi personalment és absolutament hipnòtica.
1: Sí,
0: i fa molts anys que l'escolto i cada vegada tinc aquesta sensació d'entrar allà en un bucle.
1: És un hit, hi ha cançons que sempre funcionaran, llavors entrant en aquesta lliga és el més complicat que hi ha, i doncs són els clàssics, els himnes, els que et fan els himnes.
0: Doncs aquesta n'és una. Pep, un plaer haver-te tingut aquí, un plaer haver après moltes coses sobre música, sobre tu i sobre sentiments, també, que al final també està bé.
1: Jo m'agradaria saludar tota la gent que ha viscut el meu procés, saludar els meus companys de Metro Electrònica, que és on treballo actualment i on tinc una feina relacionada amb l'audiovisual, i a tots els meus amics que m'han acompanyat, que ja saben qui són, en el procés i en el canvi de...
0: Doncs queden saludats. Rubinencs, ens escoltem la pròxima setmana i us deixem aquí, a ritme de La Tempesta de Sorra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat treballaren en un incendi a la Vall d'Infern, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'ha declarat a primera hora de la tarda. Segons les primeres informacions, té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja han afectat unes 45. Els bombers hi han mobilitzat 18 mitjans terrestres, 6 aeris i 75 efectius. A conseqüència del foc, Protecció Civil ha enviat unes alertes amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El foc ja ha llançat diversos focus secundaris i mitjans aeris fan descàrregues en els dos flancs. A causa de l'incendi hi ha tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarret Segre Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. I després de deixar enrere una onada de calor, fa tot just dos dies, les temperatures tornen a disparar-se i encetem un nou episodi de calor intensa que fins i tot podria allargar-se més del previst. En coneixem tots els detalls amb en Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquesta setmana que ha estat molt estable aquí a Catalunya i aquest matí de diumenge hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims combinats amb aquesta pols amb suspensió que ens ha deixat un tel blanquinós i en certs moments marronós a molts punts del territori català. I a la tarda els núvols han estat molt més compactes a bona part de Costa Brava i també del Delta de l'Ebre, amb unes temperatures que han estat elevades, sobretot al Pla de Lleida, però l'ambient, sense cap mena de dubte, ha estat molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Demà dilluns iniciarem una nova jornada amb la mateixa dinàmica, pas de núvols als íprims, aquesta pols amb suspensió, núvols que quedaran enganxats a la Costa Brava i també al Delta de l'Ebre i amb unes temperatures que seran càlides o molt càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona han iniciat les maniobres de reanimació de la dona, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Clàssics, hits, dance, urban,
0: fórmula, rubí.

13 de juny, Barcelona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. L'incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, continua actiu i ja ha afectat unes 80 hectàrees de massa forestal. El foc ha obligat a confinar els municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. Els bombers de la Generalitat hi treballen amb més de 200 efectius, 74 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, mentre que s'han sol·licitat 2 avions de gran capacitat al Ministeri per reforçar l'extinció. Les flames avancen amb intensitat i han generat focus secundaris, fet que manté activat el dispositiu de vigilància. La carretera T-244 entre Aiguamúrcia i Querol continua tallada per l'evolució de l'incendi. I paral·lelament a aquest incendi, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalls. El mal estat de la mar ha obligat aquest diumenge a activar la bandera vermella en diverses platges del litoral català, amb especial afectació a la costa tarragonina. La ciutat de Tarragona, els 8 arenals entre el Miracle i la Mora tenen prohibit el bany, una restricció que també afecta les platges del Racó i la Pineda de Vilaseca. A més, 4 platges de Cubelles també han activat aquesta mesura preventiva per les condicions adverses de l'aigua. En total, desenes de platges presenten bandera groga amb recomanació de precaució. Protecció Civil alerta del risc associat al fort onatge, les corrents i la possible presència de meduses i demana respectar les indicacions dels serveis de salvament. I encara continuem parlant de platges, i és que una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació de la dona i posteriorment efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una persona ha mort ofegada aquest diumenge en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima és la número 11 que perd la vida al litoral català des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Protecció Civil ha informat del nou ofegament i recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, respectar les banderes de senyalització i seguir les indicacions dels serveis de vigilància i salvament. I és que aquest mateix diumenge al matí una dona de 71 anys també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament, la dona s'ha començat a trobar malament en arribar a la sorra i ha acabat patint una parada cardiorrespiratòria. I ara posem el focus en la mobilitat. Anem fins a les carreteres catalanes per saber com està la situació del trànsit en aquesta tarda de diumenge. Ens hi connectem amb la nostra companya Fina Araque. Bona tarda, Fina.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment les retencions de retorn del cap de setmana es concentren a l'autopista P7, en el tram del Penedès. Hi ha 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades entre Olèrdola i Castellví de la Marca, com dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades en el tram nord de l'autopista P7, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, un tram de 9 quilòmetres de circulació molt lenta, amb retencions en sentit sud, i també més endavant aturades entre la Roca del Vallès i Granollers, també en sentit Tarragona. Altres punts amb aturades són la C31, amb retencions entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, perquè recordem que la T244 ha estat tallada entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Fina, i estarem pendents. I és que, de fet, parlem d'aquest incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de la Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons, que continua actiu i afecta ja unes 108 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a confinar 5 municipis, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. A conseqüència de la proximitat del foc, es manté l'ordre de confinament d'unes 2.500 persones, com dèiem, i a més de 200 efectius dels bombers de la Generalitat mobilitzats amb 42 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També han demanat 2 hidroavions de gran capacitat al Ministeri per la Transició Ecològica, que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí Clàssics.

0: és mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
4: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
2: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
4: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és Ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
2: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
4: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
2: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
4: clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
2: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
4: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
2: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
4: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
2: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
0: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas. I Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
2: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Havia perdut tu.
5: Lo tomé entre mis garras y lo dejé morir. Y cuando lo hizo aún llovía aquí. Y la sangre al gotear entre zarpas de animal presagió mi suerte. Como un ave que voló de Madrid hacia Gijón aún herida de muerte.

0: seré muy breve. Te extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana. És capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment. I el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum, llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó, el perdó, el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç, doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, a aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i, tot i així, dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?

0: limitesa, vull dir, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Ian Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per l'Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
0: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre, Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
2: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.

0: Ah, doncs sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
0: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no?, podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
0: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que,
0: val?
1: Que és
0: Llavors,
1: una generació,
0: bueno, pues...
1: Judit, que segurament... era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho vam deixar enrere.
0: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que... Això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no?, i ens solucionava moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos i els CD, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que com que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no?, i està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no?, aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no?, aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no?, i pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no?, el fet que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no?, de triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per els algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós, i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs, a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà, i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenint, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent doncs, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
0: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així, Judit Vives. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament a això que comentava ara, si ens podia explicar per què aquesta pregària és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar, doncs, executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa.
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent no pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim, perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etcètera, etcètera. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org. Allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? O sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi, si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també disseny de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres, l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuixer que descriu Suait és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents que s'estenia per tots els estaments socials. Entre els seus informadors hi havia fins i tot Josefina Bonaparte, esposa de l'emperador. Fuixer fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot.
4: Va intuir molt abans que els ideòlegs de la política moderna que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda.
3: Suait no jutja, sinó que presenta Fuixer com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors, amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. L'ambigüitat moral de Fuixer no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però ja sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 2 de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, encantat de donar-vos un cop més la benvinguda al Món és Digital, el programa on intentem apropar la tecnologia, les innovacions de la tecnologia a tots vosaltres. Últimament, com no pot ser d'una altra manera, estem centrant el programa al voltant de la intel·ligència artificial i sobretot de com la intel·ligència artificial està impactant en tots els ordres de la nostra vida, a l'empresa, a la vida particular i, com no, a l'ensenyament. Estudiants de tota mena, des de primària, ESO, batxillerat i universitat, evidentment estan afectats per la intel·ligència artificial, primer perquè la utilitzen amb la seva tasca diària i després perquè l'ensenyament com a tal, les institucions que fan l'ensenyament, realment han d'adaptar-se. Avui posem el focus en aquest tema clau, com la intel·ligència artificial està obligant a repensar la universitat tal com la coneixem avui. Estem preparats per aquest gran canvi? Està preparada la universitat? Què passa amb la docència? L'avaluació, evidentment, és un tema important, o el paper clau del professor? Per parlar de tot això, tenim avui a un convidat, que ja és habitual a aquest programa, en Jordi Marín, gerent de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, que lidera una de les transformacions més ambicioses del món universitari europeu.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
3: Jordi, abans de res, donar-te la benvinguda al nostre programa, donar-te la benvinguda un cop més, perquè tu ets un dels habituals.
5: Gràcies, Tomàs.
3: Del món és digital. T'agraïm realment que estiguis aquí per parlar-nos. Avui volem parlar de la intel·ligència artificial, com últimament a cada programa, però concretament universitat i intel·ligència artificial, no? Les carreres, els estudis, com està canviant tot això, o com canviarà, no? Fa poc vaig llegir una entrevista que també han fet sobre aquest tema i em va semblar força interessant. Avui, entre les moltes coses que validen la teva persona, avui t'entrevisto com a director, crec que és el teu càrrec, de la UOC, la Universitat, sí.